look at the people.

mystery.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
2: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme, doncs, que sa, que respectarà el medi ambient, i això, doncs, és el que hem de treballar els dos, no? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
1: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
3: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives, i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir amb ajuts i subvencions, a part de que és que ens ho creiem molt, no?
1: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les dades cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 pic menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf, en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
4: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
1: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur el juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys.
5: L'Espai Jove de Cubelles ja ha posat en marxa la programació d'estiu amb una nova edició del PAC Antiavorriment, una proposta adreçada als adolescents que combinen activitats esportives, lúdiques i de convivència durant el mes de juliol. Segons ha explicat la dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de Cubelles, Txell Sastre, el programa manté l'essència dels darrers anys però incorpora novetats adaptades als interessos dels participants. Les dues primeres setmanes estan dedicades al PAC Antiavorriment amb activitats de dilluns a dijous. Entre les propostes més consolidades hi ha el Team Chef, un taller de cuina en format concurs, així com sessions de pàdel i sortides de pàdel surf. Aquest any, a més, els dijous presenten dues novetats destacades. La primera serà una excursió a l'Oci Aventura de Sitges per participar en un circuit d'inflables aquàtics inspirats en el popular humor amarillo. I la segona proposta serà una gincama marrana que acabarà amb Festa de l'Escuma, en una ubicació que només coneixeran les persones inscrites. Tal com és habitual, el programa no inclou activitats els divendres i així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
6: Llavors, els divendres, normalment, el PAC Antiavorriment no oferim divendres, perquè entenem que de dilluns a dijous ells socialitzen, de fet serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat o doncs queden per fer alguna cosa. Cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el PAC Antiavorriment és de dilluns a dijous.
5: La segona quinzena de juliol serà la protagonitzada per una nova edició de la Teens League, que aquest any es concentrarà exclusivament en el futbol i es disputarà durant les tardes al camp municipal. Finalment s'han format dues categories, una per als participants nascuts entre el 2013 i 2014 i una altra per als majors de 18 anys. Des de l'Espai Jove també han volgut destacar la implicació dels mateixos participants, especialment de l'equip Los Rikers, que està compartint vídeos i continguts a les xarxes socials per promocionar el torneig i explicar una mica el funcionament d'aquesta Teens League. Una iniciativa que, segons la mateixa tècnica de joventut, contribueix també a dinamitzar l'activitat i demostrar la implicació dels joves més enllà del terreny de joc.
6: I el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu i aquest any doncs l'hem fet també. La proposta inicial era de més dies, nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League i és només de futbol aquest any, també a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol i fem, finalment han sortit doncs, les categories dels més petits, que serien els nascuts al 2014-2013 tenen aquesta categoria i ha sortit la categoria més 18.
5: Paral·lelament a les activitats d'oci, aquesta setmana també s'està desenvolupant una nova edició del curs de premonitors, una formació de 20 hores adreçada a joves entre 15 i 17 anys. El curs ofereix una primera aproximació al món del lleure educatiu i permet als participants obtenir un certificat d'assistència. L'objectiu és que coneguin la base del treball amb infants i valorin si volen continuar formant-se com a monitors de lleure en el futur. Durant la formació s'hi treballen aspectes com les dinàmiques de grup, els primers auxilis, la gestió d'intoleràncies i les eines bàsiques per acompanyar grups d'infants. Tot plegat, pensat perquè els joves puguin iniciar-se en aquest àmbit i més endavant accedir al curs oficial de monitors o trobar una primera experiència laboral durant els mesos d'estiu. Des de l'Espai Jove recorden que tota la informació sobre les activitats i les novetats del mes de juliol es poden seguir també a través de les seves xarxes socials, on els mateixos participants contribueixen a donar visibilitat a les diferents propostes. Tot això amb la mirada posada a una nova festa jove que arribarà també dins del mes de juliol.
1: L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es referan també tots els horaris perquè siguin més senzills.
7: Amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran en més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans. Cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids als grans pols de transport i de mobilitat amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
1: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors.
8: I a partir de dilluns 6 de juliol, la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, inicia una activitat que s'allargarà fins a finals del mes d'agost. Es tracta del joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic, la terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. Així mateix ho ha explicat Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, mossèn Joan Avinyó.
9: Com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele i el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista, com la Bel, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu.
8: Del 6 de juliol al 31 d'agost, els infants que vulguin participar de l'Operació Trapella trobaran a la biblioteca un repte diferent. Ens ho explica Núria del Campo.
9: Cada setmana, des del 6 de juliol, com es diu, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adel. ¿Vale? Aquest llibre joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adel, però a més els hi afegim al final un bibliorepte, un repte vinculat a la nostra biblioteca, ¿vale? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació.
8: L'activitat Operació Trapella està adreçada a infants a partir de 8 anys, però la mateixa directora de la biblioteca, Núria del Campo, ha explicat que si els infants són més petits i venen acompanyats dels seus familiars, també hi poden prendre part.
9: Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè, clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs en 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que quan finalitzi l'activitat el 31 d'agost es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal.
8: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó té a punt, com dèiem, aquest joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic La Terrible Adel, tot plegat amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves.
1: La construcció de parcs inclusius és la proposta més votada dels últims pressupostos participatius. L'Ajuntament ha publicat aquest dimecres els projectes guanyadors en les votacions. Finalment, les propostes, totes juntes, sumen 288.000 euros dels 300.000 de la dotació convocada inicialment per l'Ajuntament. Els resultats, concretament, han quedat de la següent manera. L'opció més votada és la dels parcs infantils inclusius, amb el suport de 182 persones. En aquest cas es demana la instal·lació d'almenys un gronxador adaptat per cadira de rodes en algun dels parcs accessibles i ben comunicat de Cubelles i la construcció d'un parc inclusiu amb un o dos o tres jocs diferents amb una inversió total prevista de 75.000 euros. La segona proposta amb més suport dels pressupostos participatius és la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina. Ha rebut 177 vots i té un cost aproximat de 60.000 euros. En tercer lloc, amb 120 vots, ha quedat la petició de fer millores al passeig marítim per un valor d'uns 40.000 euros. Més concretament, en aquest cas es preveu la instal·lació d'elements de jardineria en els espais al voltant dels troncs de les palmeres. La proposta original presentada reclamava col·locar també suports a l'esquena, als bancs que no en tenen, però aquesta part es va desestimar perquè ja estaria prevista per l'Ajuntament. La reforma i la millora de l'skatepark per ús esportiu i comunitari amb 113 vots i un cost aproximat de 75.000 euros s'ha convertit en la quarta proposta més votada i a continuació també ha rebut prou suport amb 103 vots la instal·lació de marquesines en diverses parades d'autobús que tindrien un cost d'uns 24.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament, totes aquestes 5 actuacions sumen una inversió aproximada de 274.000 euros, de manera que encara restava un marge de 26.000 euros per arribar al límit establert. La sisena proposta, per ordre de votació, era la decoració nova al Passeig de la Marina, amb 94 vots i amb un cost aproximat de 30.000 euros. Per tant, es passava. Així, tal com estableixen les bases dels pressupostos participatius, en aquests casos l'Ajuntament justifica que s'han passat a valorar les propostes següents per ordre de vots. Per aquest motiu, finalment, també s'executaran l'actuació de més seguretat per als assajos castellers de Cubelles, que amb 75 vots i un cost aproximat de 5.000 euros queda inclòs també en les inversions, i també la col·locació d'unes taules de tennis taula a la plaça de l'Atzavara, una iniciativa que havia comptat amb 42 vots i amb un cost aproximat de 9.000 euros. Amb la incorporació d'aquestes dues actuacions, finalment la inversió total és de 288.000 euros i es manté, doncs, dins del límit pressupostari de 300.000 que s'havia fixat inicialment. Hi ha més informació també sobre la resta de projectes i en quina situació han quedat i quines votacions han rebut a la web de l'Ajuntament Cubelles.cat. Ja estan obertes les inscripcions de la cursa del Puig de Tiula 2026. La cita cubellenca amb el trail serà el diumenge 20 de setembre amb les modalitats de 10 quilòmetres, 15 quilòmetres o una caminada. Des d'aquest dimarts a la tarda, l'associació Activa't ja permet les inscripcions per la cursa Puig de Tiula d'aquest any. Tal com ja es va fer en l'edició anterior, es podrà competir en dues modalitats, la de 10 o la de 15 quilòmetres, i també es dona l'opció d'una caminada. Els preus són de 15 euros per persona a la caminada i la cursa curta i 18 euros per la tiula XL. La inscripció inclou la samarreta, de la que l'organització encara no n'ha revelat el disseny, i també els avituallaments en cursa i a l'arribada. Els recorreguts seran els mateixos que el 2025, amb la sortida i l'arribada al poliesportiu municipal i uns circuits per la zona muntanyosa del Puig de Tiula, entre l'autopista i l'urbanització de Costa Cunit. Hi ha un desnivell positiu acumulat d'uns 250 metres en la modalitat de 10 quilòmetres i s'acumula un desnivell positiu de 600 metres aproximadament en l'opció de 15 quilòmetres. L'any passat es va recuperar aquesta cita esportiva, que s'havia deixat d'organitzar el 2020 per la pandèmia, i va reunir unes 550 persones entre tots els recorreguts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
10: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
11: Dental Company. Porque sonreír es salud.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
14: Hola,
13: de
14: amics,
13: Ràdio
14: què
13: Cubelles.
14: Tal? Qui us parla, Sintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
13: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Vale. Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que podries afinar més.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
2: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme, doncs, que sa, que respectarà el medi ambient, i això, doncs, és el que hem de treballar els dos, no? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
1: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
3: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives, i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir amb ajuts i subvencions, a part de que que ens ho creiem molt, no?
1: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins a les 758 persones durant el juny. A diferència, però, de la dinàmica general, les dades cubellenques es mantenen encara per sobre de les de l'any passat. Aquest mes de juny, la xifra d'aturats registrats a Cubelles s'ha reduït concretament en 10 persones i ha quedat en les 758 que dèiem. Malgrat aquest descens mensual, el municipi, però, continua amb una diferència interanual per damunt de la del 2025. Concretament, el juny del 2025 es va tancar amb 730 aturats, 28 menys dels que hi ha actualment. En canvi, el Garraf, en conjunt, la xifra d'aturats ha aconseguit baixar encara per sota dels registres del 2025. En concret, l'atur registrat de la comarca s'ha reduït en 3 persones l'últim mes i s'ha situat en 6.857, que són 11 menys que el juny de l'any passat. Per municipis, la caiguda de l'atur s'ha notat a tot arreu, excepte la capital, a Vilanova i la Geltrú, on han patit un repunt de 38 persones més durant aquest últim mes. Tot i l'augment del juny, el total d'aturats vilanovins, però, continua per sota de les xifres del 2025. En general, l'ocupació a Catalunya ha marcat un nou rècord aquest juny i ha superat per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha dit que vol consolidar aquestes dades del mercat laboral.
4: Si ho comparem amb les xifres de fa un any, hem baixat 8.000 persones a la llista de l'atur. I això arriba a tot el territori, a tots els sectors, de forma molt especial vull destacar entre menors de 25 anys i també entre homes i dones exactament igual. Des del Govern de la Generalitat volem destacar aquestes dades positives i continuarem treballant amb les empreses, amb els agents socials i econòmics per consolidar aquesta real fotografia de l'estat de la nostra economia.
1: A Catalunya l'atur s'ha reduït lleugerament, amb unes 458 persones menys aquest últim mes, però això sí, són unes 8.000 persones menys que les que hi havia a l'atur el juny de l'any passat. El total de desocupats segueix en mínims, només comparables amb els de fa 18 anys.
5: L'Espai Jove de Cubelles ja ha posat en marxa la programació d'estiu amb una nova edició del PAC Antiavorriment, una proposta adreçada als adolescents que combinen activitats esportives, lúdiques i de convivència durant el mes de juliol. Segons ha explicat la dinamitzadora de joventut de l'Ajuntament de Cubelles, Txell Sastre, el programa manté l'essència dels darrers anys però incorpora novetats adaptades als interessos dels participants. Les dues primeres setmanes estan dedicades al PAC Antiavorriment amb activitats de dilluns a dijous. Entre les propostes més consolidades hi ha el Team Chef, un taller de cuina en format concurs, així com sessions de pàdel i sortides de pàdel surf. Aquest any, a més, els dijous presenten dues novetats destacades. La primera serà una excursió a l'Oci Aventura de Sitges per participar en un circuit d'inflables aquàtics inspirats en el popular humor amarillo. I la segona proposta serà una gincama marrana que acabarà amb Festa de l'Escuma, en una ubicació que només coneixeran les persones inscrites. Tal com és habitual, el programa no inclou activitats els divendres i així ho explicava la mateixa Txell Sastre.
6: Llavors, els divendres, normalment, el PAC Antiavorriment no oferim divendres, perquè entenem que de dilluns a dijous ells socialitzen, de fet serveix per això, i el divendres, com que és una edat, doncs que potser inclús queden per fer un gelat o doncs queden per fer alguna cosa. Cap de setmana també hi ha famílies que potser allarguen el cap de setmana i marxen, no? El divendres ja. Llavors, des de sempre, de fet, el PAC Antiavorriment és de dilluns a dijous.
5: La segona quinzena de juliol serà la protagonitzada per una nova edició de la Teens League, que aquest any es concentrarà exclusivament en el futbol i es disputarà durant les tardes al camp municipal. Finalment s'han format dues categories, una per als participants nascuts entre el 2013 i 2014 i una altra per als majors de 18 anys. Des de l'Espai Jove també han volgut destacar la implicació dels mateixos participants, especialment de l'equip Los Rikers, que està compartint vídeos i continguts a les xarxes socials per promocionar el torneig i explicar una mica el funcionament d'aquesta Teens League. Una iniciativa que, segons la mateixa tècnica de joventut, contribueix també a dinamitzar l'activitat i demostrar la implicació dels joves més enllà del terreny de joc.
6: I el Teens League estiu, doncs ja també ja fa un parell d'anys que el fem a les instal·lacions del poliesportiu i aquest any doncs l'hem fet també. La proposta inicial era de més dies, nosaltres estem com dues setmanetes amb el tema de la Teens League i és només de futbol aquest any, també a vegades hem variat, o sigui, hem combinat esports, però aquest any la fem només de futbol i fem, finalment han sortit doncs, les categories dels més petits, que serien els nascuts al 2014-2013 tenen aquesta categoria i ha sortit la categoria més 18.
5: Paral·lelament a les activitats d'oci, aquesta setmana també s'està desenvolupant una nova edició del curs de premonitors, una formació de 20 hores adreçada a joves entre 15 i 17 anys. El curs ofereix una primera aproximació al món del lleure educatiu i permet als participants obtenir un certificat d'assistència. L'objectiu és que coneguin la base del treball amb infants i valorin si volen continuar formant-se com a monitors de lleure en el futur. Durant la formació s'hi treballen aspectes com les dinàmiques de grup, els primers auxilis, la gestió d'intoleràncies i les eines bàsiques per acompanyar grups d'infants. Tot plegat pensat perquè els joves puguin iniciar-se en aquest àmbit i més endavant accedir al curs oficial de monitors o trobar una primera experiència laboral durant els mesos d'estiu. Des de l'Espai Jove recorden que tota la informació sobre les activitats i les novetats del mes de juliol es poden seguir també a través de les seves xarxes socials, on els mateixos participants contribueixen a donar visibilitat a les diferents propostes. Tot això amb la mirada posada a una nova festa jove que arribarà també dins del mes de juliol.
1: L'estació de Cubelles tindrà connexió amb Rodalies de Tarragona a partir del 2030, segons els plans de la Generalitat. El primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040 allarga la línia RT2 fins a Vilanova i la Geltrú. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest dimarts el primer pla de serveis ferroviaris 2030-2040, una proposta estratègica que, segons paraules de la consellera Paneque, vol definir la nova xarxa de Rodalies i regionals. El pla situa com a objectiu principal millorar la fiabilitat i la puntualitat del servei i preveu assolir 1 milió de viatgers diaris l'any 2040. Entre les mesures que podrien afectar el servei de tren que hi ha ara a Cubelles, el govern de la Generalitat preveu en aquest pla, d'una banda, la creació de freqüències semidirectes a la línia de Rodalies R2 Sud que escurcin el viatge cap a Barcelona, una novetat que, segons aquest pla, es podria posar en marxa entre el 2027 i el 2028. L'altra mesura que involucra Cubelles és l'allargament de la línia de Rodalies de Tarragona RT2 fins a Vilanova i la Geltrú, amb parada a Cubelles. Aquesta línia enllaçaria a partir del 2030 l'estació de Salou-Portaventura, en una banda, amb la capital del Garraf, Vilanova i la Geltrú, passant per Tarragona. En general, la consellera Sílvia Paneque ha destacat que una de les novetats serà que es referan també tots els horaris perquè siguin més senzills.
7: Amb horaris regulars, repetitius, fàcils de recordar, i en aquest sentit ens ho explicaran amb més detall, però cadències de 15 minuts en aquells àmbits més densos, que n'hem dit, ho veureu després de la presentació, els suburbans. Cada 30 minuts en els serveis de rodalia per cadascuna de les demarcacions i cada hora o cada dues hores en els serveis que ens estructuren l'esquelet de tot el sistema i amb nodes de correspondència que són ben planificats perquè els transbords siguin simples i eficients. I amb temps de viatge competitius en què es combinin trens ràpids als grans pols de transport i de mobilitat amb serveis de proximitat accessibles que ens facin arribar el sistema a tot el país.
1: El govern de la Generalitat també ha detallat, però, que per desplegar tot aquest pla ferroviari necessitaran 182 trens nous, la contractació de 419 maquinistes i de 266 interventors.
8: I a partir de dilluns 6 de juliol, la Biblioteca Municipal de Cubelles, mossèn Joan Avinyó, inicia una activitat que s'allargarà fins a finals del mes d'agost. Es tracta del joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic, la terrible Adele, amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves. Així mateix ho ha explicat Núria del Campo, directora de la Biblioteca Municipal, mossèn Joan Avinyó.
9: Com cada estiu, és fer alguna activitat dins de la biblioteca per animar els infants a llegir. Val? Hem volgut buscar un personatge de còmic perquè els engresqui a conèixer aquest personatge i a llegir altre tipus de llibres en què la protagonista pugui ser una mica similar. Llavors es tracta del personatge de còmic de la terrible Adele i el que volem és que coneguin aquest personatge, llegeixin aquesta sèrie de la terrible Adele, però també hi haurà una selecció d'altres llibres on la protagonista com l'Abel, és una nena atrevida, una nena esbojarrada, una nena empoderada. Llavors volem que a partir del còmic facin el salt a un altre tipus de lectura, no? Aquest és l'objectiu.
8: Del 6 de juliol al 31 d'agost, els infants que vulguin participar de l'Operació Trapella trobaran a la biblioteca un repte diferent. Ens ho explica Núria del Campo.
9: Cada setmana, des del 6 de juliol, com has dit, fins al 31 d'agost, que és quan s'acabarà aquesta activitat, cada setmana els infants que tinguin ganes de participar trobaran a la sala infantil una proposta de repte joc que hem extret d'un llibre que està publicat, que és sobre passatemps de l'Adel. ¿Vale? Aquest llibre joc, doncs, bueno, et fa fer des de sopa de lletres, enigmes, etc. No? És una cosa molt, molt de joc i d'entreteniment. A partir d'aquí coneixen l'Adel, però a més els hi afegim al final un bibliorepte, un repte vinculat a la nostra biblioteca, ¿vale? Que a vegades és sobre coses pròpies d'aquí, normatives o activitats que fem, o com cercar informació sobre un tema. Vull dir que vinculem també la lectura amb el coneixement de la pròpia biblioteca i de com funcionem i com s'ha de buscar la informació.
8: L'activitat Operació Trapella està adreçada a infants a partir de 8 anys, però la mateixa directora de la biblioteca, Núria del Campo, ha explicat que si els infants són més petits i venen acompanyats dels seus familiars, també hi poden prendre part.
9: Cada setmana tindran un de diferent. Llavors, això ho hem adreçat en principi a infants a partir de 8 anys, però, perquè, clar, han de tenir el tema de la lectura dominat, però si tenen acompanyament de pares, poden participar infants més petits. És a dir, que si els donen un cop de mà, doncs en 6-7 anys també poden participar. A banda d'engrescar-los i de tot això, clar, per engrescar-los encara una miqueta més, què farem? Doncs tindrem una bústia, on hi haurà tot aquest expositor amb tots aquests materials, i qui vulgui, quan hagi fet el quadernet dels reptes jocs, el poden dipositar en aquesta bústia. De manera que, quan finalitzi l'activitat, el 31 d'agost, es triarà a l'atzar un d'ells, un dels quadernets, que en aquell moment el corregirem. I si està tot correcte, aquest infant que haurà sortit escollit rebrà un lot de llibres de regal.
8: D'aquesta manera, la Biblioteca Municipal Mossèn Joan Avinyó té a punt, com dèiem, aquest joc d'estiu Operació Trapella, una proposta de reptes setmanals inspirada en el popular personatge infantil de còmic La Terrible Adele, tot plegat amb l'objectiu de promoure la lectura entre els més joves.
1: La construcció de parcs inclusius és la proposta més votada dels últims pressupostos participatius. L'Ajuntament ha publicat aquest dimecres els projectes guanyadors en les votacions. Finalment, les propostes, totes juntes, sumen 288.000 euros dels 300.000 de la dotació convocada inicialment per l'Ajuntament. Els resultats, concretament, han quedat de la següent manera. L'opció més votada és la dels parcs infantils inclusius, amb el suport de 182 persones. En aquest cas es demana la instal·lació d'almenys un gronxador adaptat per cadira de rodes en algun dels parcs accessibles i ben comunicat de Cubelles i la construcció d'un parc inclusiu amb un o dos o tres jocs diferents amb una inversió total prevista de 75.000 euros. La segona proposta, més suport dels pressupostos participatius, és la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina. Ha rebut 177 vots i té un cost aproximat de 60.000 euros. En tercer lloc, amb 120 vots, ha quedat la petició de fer millores al passeig marítim per un valor d'uns 40.000 euros. Més concretament, en aquest cas es preveu la instal·lació d'elements de jardineria en els espais al voltant dels troncs de les palmeres. La proposta original presentada reclamava col·locar també suports a l'esquena, als bancs que no en tenen, però aquesta part es va desestimar perquè ja estaria prevista per l'Ajuntament. La reforma i la millora de l'skatepark per ús esportiu i comunitari amb 113 vots i un cost aproximat de 75.000 euros s'ha convertit en la quarta proposta més votada i a continuació també ha rebut prou suport amb 103 vots la instal·lació de marquesines en diverses parades d'autobús que tindrien un cost d'uns 24.000 euros. Segons ha informat l'Ajuntament, totes aquestes 5 actuacions sumen una inversió aproximada quota de 274.000 euros, de manera que encara restava un marge de 26.000 euros per arribar al límit establert. La sisena proposta per ordre de votació era la decoració nova al passeig de la Marina, amb 94 vots i amb un cost aproximat de 30.000 euros. Per tant, es passava. Així, tal com estableixen les bases dels pressupostos participatius, en aquests casos l'Ajuntament justifica que s'han passat a valorar les propostes següents per ordre de vots. Per aquest motiu, finalment, també s'executaran l'actuació de més seguretat per als assajos castellers de Cubelles, que amb 75 vots i un cost aproximat de 5.000 euros queda inclòs també en les inversions, i també la col·locació d'unes taules de tennis taula a la plaça de l'Atzavara, una iniciativa que havia comptat amb 42 vots i amb un cost aproximat de 9.000 euros. Amb la incorporació d'aquestes dues actuacions, finalment la inversió total és de 288.000 euros i es manté, doncs, dins del límit pressupostari de 300.000 que s'havia fixat inicialment. Hi ha més informació també sobre la resta de projectes i en quina situació han quedat i quines votacions han rebut a la web de l'Ajuntament cubelles.cat. Ja estan obertes les inscripcions de la cursa del Puig de Tiula 2026. La cita cubellenca amb el trail serà el diumenge 20 de setembre amb les modalitats de 10 km, 15 km o una caminada. Des d'aquest dimarts a la tarda, l'associació Activa't ja permet les inscripcions per la cursa Puig de Tiula d'aquest any. Tal com ja es va fer en l'edició anterior, es podrà competir en dues modalitats, la de 10 o la de 15 km, i també es dona l'opció d'una caminada. Els preus són de 15 euros per persona a la caminada i la cursa curta i 18 euros per la tiula XL. La inscripció inclou la samarreta, de la que l'organització encara no n'ha revelat el disseny, i també els avituallaments en cursa i a l'arribada. Els recorreguts seran els mateixos que el 2025, amb la sortida i l'arribada al poliesportiu municipal i uns circuits per la zona muntanyosa del Puig de Tiula, entre l'autopista i l'urbanització de Costa Cunit. Hi ha un desnivell positiu acumulat d'uns 250 metres en la modalitat de 10 quilòmetres i s'acumula un desnivell positiu de 600 metres aproximadament en l'opció de 15 quilòmetres. L'any passat es va recuperar aquesta cita esportiva que s'havia deixat d'organitzar el 2020 per la pandèmia i va reunir unes 550 persones entre tots els recorreguts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
10: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900 926 900.
11: Dental Company. Porque sonreír es salud.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
12: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
13: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
14: Hola,
13: de
14: amics,
13: Ràdio
14: què tal? Qui us parla, Cintobel, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
13: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
12: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: ¿vale? Ja, Dani, pots tornar-hi, sisplau, és que puc desafinar més.
1: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles. Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Hay planes de verano y planazos para toda la vida. Solo este mes en Dental Company 20% de descuento en tratamientos de implantología. Pide tu cita en el 900-926-900.
3: Dental Company. Porque sonreír es salud.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. La setmana passada vam iniciar una sèrie de programes parlant de música per fer l'amor. En aquell programa inicial us vam presentar temes d'aquells que ajuden a crear l'atmosfera propícia per acostar-nos al nostre objectiu, i la majoria eren temes romàntics, ballables i alguns amb un alt contingut de sensualitat. Vam deixar pel final algunes cançons una mica més mogudes per evitar que el soufflé es desinflés.
0: I avui seguirem en la mateixa direcció i, a més, intentarem escollir temes que continguin bé a la lletra o en el títol alguna referència que ajudi a deixar clares les nostres intencions.
1: Sí, senyor.

0: Vull estar amb tu, dels Catarres, es va convertir ràpidament en un himne festiu amb un nivell d'èxit comparable al seu primer single, Jennifer.
1: Aquest tema ens ofereix un ritme més viu i el títol és força explícit. Ara bé, potser hem de saber mesurar els graus d'intensitat, que no sigui que ens passem en el sentit contrari. Per tant, potser podríem escollir alternatives menys agosarades, què et sembla?
0: Val. Sí? Doncs a veure què us sembla aquesta proposta.

0: Tornem, doncs, a temes una mica més calmats i que cedeixen protagonisme a les metàfores com aquest «Bailar pegados es bailar», d'en Sergio Dalma.
1: Sí, senyor. Hi ha metàfores de tots els colors al llarg de la lletra d'aquest èxit de 1991, començant pel títol de l'àlbum del qual formava part, «Sintiéndonos la piel».
0: Tot i les metàfores, recordem aquella que diu «Igual que baila el mar con los delfines».
1: Sí,
0: també bonica. Trobem, sí, i també trobem algunes línies que són prou explícites, com allà on fa «Abrazadísimos los dos, sintiéndonos la piel».
1: Mm.
0: Això ja comença a ser una mica més clar, que allò dels delfins.
1: Sí, senyor, tens raó.

0: Mira, Xavier, si parlem de metàfores en aquest tema de Grace Jones, Pull Up to the Bumper, en trobem un bon grapat. Ara ens en parlaràs.
1: Doncs mira, la Grace Jones és una cantant jamaicana que va iniciar la seva carrera com a model de prestigioses marques de moda, com Yves Saint Laurent, per exemple, destacant la seva aparença andrògina i les agosarades postes en escena.
0: I va ser, posteriorment, a partir de 1977, que es va iniciar en el món de la música amb una notable presència, sobretot en l'anomenada New Wave.
1: El tema que escoltem, com dèiem abans, està ple de metàfores, totes elles de clar doble sentit sexual. Tant és així que, especialment als Estats Units, nombroses emissores de ràdio inicialment van censurar la cançó.
0: Ja hi som.
1: Però finalment es van veure obligats a emetre-la degut al seu gran èxit comercial.
0: I amics, potser us esteu preguntant quines són aquestes metàfores. Ja el títol, Pull Up to the Bumper, vol dir arriba fins al para-xocs. I es refereix a la situació en què dos cotxes queden el de darrere enganxat al de davant tocant-se pels para-xocs.
1: Està bé la metàfora. Altres parts de la lletra donen a entendre tamanys quan diu vine amb la teva llarga limusina.
0: Ah, carai.
1: I també hi ha referències al lubricant o també al sexe oral.
0: Directament. Sí.

0: Seguim amb temes una mica més animats per allò que dèiem de no abaixar el suflé i al mateix temps que tinguin un puntet a la lletra, com aquest Do You Think I'm Sexy, d'en Rod Stewart.
1: En aquest tema, el cantant escocès, amb la seva característica veu, ens descriu una situació en què una noia veu com un home la desitja i els nervis d'ell que no gosa acostar-s'hi. Sí, és per això que la tornada diu: si vols el meu cos i creus que jo sóc sexy, vinga va, carinyo, acosta't i digue-ho.
0: Més explícit impossible.
1: I tant.
0: I escolta, més encara, afegeix: si realment em busques i creus que jo sóc sexy, només cal que em toquis. Vinga va, carinyo, digue-m'ho. Assageu una coreografia mínimament suggerent per acompanyar aquest tema i, amics, tindreu un èxit gairebé assegurat.

0: Una altra alternativa possible és aquest tema del duet britànic de música sintètica Goldfrapp. Aquí escoltem interpretant Oh La La La, una cançó amb ritme i lletra insinuants, potenciats per la sensual veu de la cantant del grup, el qual dona nom Alison Goldfrapp.
1: A la lletra, sense gaire ambigüitats, la cantant manifesta que busca tenir sexe sense relació romàntica. El títol és el típic Oh La La de l'idioma francès i el repeteix a la tornada dient que el que ella necessita és Oh La La. Podríem afegir allò de tu ja m'entens.
0: I tant.

0: Amb el títol d'aquest tema de George Michael no cal entendre gaire, ja que és simplement I want your sex, o sigui, vull el teu sexe.
1: Haguéssim pogut escollir altres cançons d'aquest cantant anglès d'orígens grecs que va morir l'any 2016 a l'edat de 53 anys. Per exemple, Careless Whisper, que és aquella que comença amb un solo de saxi i que, com aquesta, és també molt sensual.
0: Com les anteriors, és una d'aquelles cançons per les quals us podeu preparar una coreografia per impressionar la vostra parella. Ara bé, en aquest cas haureu d'estar una mica en forma, ja que la cançó té una durada de més de 11 minuts.
1: Ah, carai!

0: Doncs amb una donada molt més estàndard tenim aquesta cançó de Bill Withers titulada Use Me, un molt explícit Utilitza'm. Els inicis de la carrera de Bill Withers no van ser gaire fàcils i després d'haver servit durant 9 anys a la Marina dels Estats Units va trobar feina de mecànic i mentre treballava va començar a fer gravacions casolanes i a actuar en petits clubs socials fins que va trobar l'èxit amb el tema Ain't No Sunshine, que segur que recordeu.
1: Tot i amb això, no va deixar la feina de mecànic, perquè en aquells moments considerava que la música era un negoci massa voluble. Posteriorment, ja sí que es va dedicar completament a l'espectacle, fins que va morir l'any 2020, quan tenia 81 anys.
0: Però no ens distraiem. Tornem els nostres esforços per crear una atmosfera que deixi clares les nostres intencions, per si aquestes alçades encara no estan prou de clares.

0: En funció de cada situació, ens pot interessar un cantant masculí o femení.
1: Sí, clar.
0: I així cadascú podrà escollir allò que li convingui. Aquí ara, en aquest cas, tenim en Bruce Springsteen dient clarament que està encès, en aquesta cançó que es titula I'm on fire.
1: Sí, senyor. Fixeu-vos que el ritme torna a ser més viu i sensual i, sobretot, la lletra és molt explícita, ja que comença dient directament: ei, nena, ton pare és a casa ha marxat deixant-te sola. Tinc un mal desig. Estic encès. Passarem ara a l'opció femenina.

0: I no es pot dir més clar de com ens ho diu Etta James. I just want to make love to you. O sigui, jo simplement vull fer l'amor amb tu.
1: La cançó havia sigut originalment enregistrada per Muddy Waters i la versió d'Etta James es va fer famosa a Europa per ser la banda sonora d'una campanya publicitària de la marca Coca-Cola que segurament recordeu.
0: Sí, eren aquells anuncis en què un grup de dones es quedaven mirant des de la finestra de l'oficina a un treballador, molt atractiu naturalment,
1: clar,
0: que es treia la samarreta i es bevia un refresc mentre descansava de la feina.
1: Mm-hmm.

0: altra cantant femenina. Ara és Ana Belén, amb un dels seus èxits més coneguts, Derroche, que amb una sensualitat desbordant ens relata una nit que comença amb el rellotge aturat i el telèfon desconnectat.
1: El títol apareix també a la tornada amb una lletra al mateix temps poètica i explícita. Diu: besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. I una metàfora per fer-nos entendre la intensitat de la situació. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana.

0: I continuem amb cantants femenines. En aquest cas es tracta d'Ariadna Grande, amb un tema més actual, però igualment amb un ritme que convida els moviments sensuals per continuar incrementant la temperatura de la situació.
1: A part del ritme del tema, el títol és prou explícit i no cal saber anglès. Només una mica de matemàtiques.
0: Per què ho dius, això?
1: Doncs perquè el títol d'aquesta cançó és 34 més 35. I a ningú se li escapa el resultat de la suma.
0: No,
1: eh que no?
0: No, gens.
1: Vaja.

0: Arribats al punt de les lletres explícites, aquí tenim la d'aquest tema de D-Vinyls, situat amb Toco. I Touch Myself, en l'original anglès. D-Vinyls van ser una banda de rock australiana formada a Sydney al voltant de la cantant Chrissy Amphlett i que van estar en actiu fins a la mort d'ella als 53 anys a causa d'un malaurat càncer de pit.
1: En aquest tema ens tornem a trobar amb un ritme que convida a la sensualitat i una lletra molt explícita que la tornada diu: quan penso en tu, em toco.
0: Déu-n'hi-do.
1: I per si la tornada no fos prou explícita, a una de les estrofes també diu: vull que m'estimis, quan estic deprimida et vull damunt meu.
0: I acabarem, amics, el programa d'avui amb una de les invitacions a fer l'amor més explícites i conegudes. Fixeu-vos.

0: Voulez-vous coucher avec moi ce soir? És una pregunta més que explícita, que la trobem a la tornada d'aquesta cançó del trio de funk rock, La Belle. La cançó es titula Lady Marmalade i també la van poder escoltar a la banda sonora de la pel·lícula Moulin Rouge.
1: La lletra relata l'encontre sexual d'un home amb Lady Marmalade, una prostituta de Nova Orleans, d'aquí que la pregunta que ella fa sigui en francès, donada la influència d'aquest idioma, d'aquesta cultura, en els orígens d'aquella ciutat. Doncs bé, aquí ho deixarem, amics, amb la pregunta sense resposta fins la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, 107.5 FM.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. L'Agrupació de Balls Populars de Cubelles commemora enguany 30 anys d'entitat, una entitat nascuda l'any 1996. Precisament va ser en el marc d'una festa major, un 15 d'agost, quan naixia aquesta entitat que té ja un recorregut de 3 dècades. Avui en parlem, d'una banda, amb la Clàudia Rodríguez, que és la seva presidenta. Benvinguda, Clàudia.
2: Gràcies.
0: I també hem convidat a la Clàudia Millán. Benvinguda, Clàudia.
3: Gràcies.
0: Perquè en el marc d'aquests 30 anys també heu preparat una exposició que tindrem activa en el marc també d'aquesta festa major petita, el mes de juliol, i de la qual també en parlarem avui en detall. Bé, comencem pel principi, en tot cas, dèiem el 15 d'agost de l'any 1996, va néixer l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Va néixer en el marc de la festa major, tot i que es va formalitzar el 21 d'octubre del 96 oficialment. És quan es legalitza aquesta entitat, ja amb uns estatuts i amb un acte fundacional. Primer de tot, Clàudia, què representa, què significa per l'agrupació arribar a aquests 30 anys d'història?
2: Doncs arribar als 30 anys per nosaltres és una gran fita, no? Significa una evolució, significa que el poble segueix vinculat amb la cultura popular i per nosaltres doncs, és un orgull poder seguir formant part tan activament com una mica de gestió, tant la Clàudia com jo formant part d'aquesta junta que coordina una mica totes les colles i tot el funcionament. Per nosaltres és meravellós poder arribar amb aquests 30 anys seguint actius, seguint funcionant al 1000% i doncs per nosaltres és com dic, és meravellós seguir després de tants anys.
0: Hem de dir que l'agrupació neix després d'uns mesos de conversa. Aquell any 1996 ja existien unes colles, no? Aquestes colles es reuneixen, parlen i al cap d'un període de mesos, tres, ja prenen aquesta decisió de formalitzar-se sota la marca d'Agrupació de Balls Populars. No? S'assigna un conveni, en aquell moment hi havia d'alcalde el Joan Vidal, era alcalde i regidor de Cultura, i a partir d'aquí es formalitza una mica aquell compromís entre entitat i ajuntament, entre d'altres, aquell reclam que hi va haver en aquella època de la necessitat d'un local. No? No sé si voleu una mica parlar, no?, d'aquesta evolució. No? L'entitat neix, que no té local social, de fet, ocupava un espai a l'antic cinema mediterrani, allà sorgeix algun problema en el sentit de que inclús pateixen un robatori, recordo jo, d'aquella, diguem, del material pirotècnic, no?, dels diables d'aquell moment, no? I a partir d'aquí, clar, cada vegada es veu més la necessitat fins que actualment, no?, esteu a l'escorxador i, per tant, s'ha hagut de batallar força, no?, per aconseguir des de l'inici, no?, que ha anat evolucionant, arribar, no?, al que teniu ja.
2: Sí, al final és necessari crear una entitat que pugui gestionar una mica tot, no? Quan tens diverses colles sempre passa, no? Quan hi ha diversos grups sempre tens necessitat de coordinar-nos una mica entre tots. Al final la importància de tindre una agrupació, una associació o entitat, no?, que a vegades és la diferència, és important estar coordinats, anar tots a una i poder tindre un espai compartit, perquè al final sí, podem guardar materials i coses cadascun dels seus propis, però és necessari tindre una seu social on poder estar tots, on saber on hem d'anar, no? Com crear una casa de tots i al final és això, n'és la necessitat de crear una agrupació i així va ser, també amb la col·laboració d'Ajuntament, perquè al final penges en certes coses. Així que sí, neix amb la necessitat, d'una necessitat sorgeix una cosa, al final, és així.
0: Això va ser l'any 2011, però prèviament, es van signar uns estatuts, no?, i es parlava una mica de l'objectiu que havia de tenir aquesta agrupació, no? Va néixer per unir diverses colles del municipi. Creus que aquest esperit fundacional encara es manté? L'esperit d'unir diverses colles perquè ballin i per la festa major i altres llocs, no? Perquè de fet feu actuacions arreu.
2: Sí, doncs segueix estant. És a dir, al final nosaltres tenim un espai comú on ens trobem i on ens coordinem entre tots i segueix estant l'esperit, inclús ara molt més, hi ha moltes més colles que en el seu moment i al final es manté la mateixa idea i inclús va en augment. Sempre la intenció és anar incorporant nous membres, anar incorporant noves colles i seguir mantenint aquesta xarxa d'entitat com en el seu moment era l'objectiu, doncs aquest enguany segueix sent el mateix.
0: Parlem una mica de les colles, no? Hi ha hagut una evolució, però per parlar d'alguna anècdota, no? Dins de la història, no? La bèstia que teniu, el Viagrot, va néixer l'any 1998. Recordem una mica el per què, no? Neix el Viagrot, que potser doncs és un dels elements, no? Destacats del vostre bestiari, no?
1: Bueno, inicialment existia la draga, que la van fer el 91, i bueno, que la draga la va fer l'Ajuntament, o sigui, és propietat de l'Ajuntament. I es va fer malament, no estava preparada per tirar foc, i cada cop que tiraven foc es cremava tota la part del davant, i inclús els draguers que la portaven es menjaven el fum dels petards. I cada cop que sortia la tenien que reparar. I això era, bueno, no podia ser cada any tenir que reparar la bèstia. Llavors, l'agrupació d'aquell moment, l'any 96, ja estava intentant fer un drac. Llavors, van realitzar com diverses festes, una d'elles era la Disco Party Show, que en aquella època va tenir molt d'èxit i venia molta gent, i amb aquells diners que van guanyar en aquelles festes van poder fer el Viagrot. Amb tots aquells diners que van anar recopilant van fer el Viagrot, no? I li van demanar a la Dolors Sans, que era una... Bueno, fabricava... Bueno, és...
0: Sí, sí, una artesana per la designa, eh?
1: Sí, del Penedès. I, bueno, el disseny també és tot el contrari del que seria la draga, no?
0: Sí, totalment, sí. Si veiem,
1: i la draga és com un drac molt infantil, sí. Femení... de color rosa, no? I el Viagrot és com una bèstia agressiva, no? Amb un posat com molt ferotge.
0: Sí, sí.
1: I això també va condicionar molt perquè els draguers com volien com un drac fort, no?
0: Sí, sí, sí. Bé, i a més és aquesta curiositat, no? Que inclús doncs, fèieu festes, el que fos, per autofinançar, sí. No? I per trobar la manera de poder crear, en aquest cas, el Viagrot, no?
1: Sí.
0: Però com ha anat també aquesta evolució al llarg dels anys? Clar, com s'aconsegueix créixer com a colla i amb noves incorporacions, nous balls, no? En el sentit de que, clar, tot també a vegades té un pressupost, no?
2: Bueno, al final és evident que en la vida en general, no només a nivell de teixit associatiu, les coses pugen de preu, s'inflen el que sigui, ja veiem als supermercats, veiem amb l'habitatge i ho veiem en molts dels àmbits, també en el món associatiu, en la pirotècnia, en el material, en les teles, els calés pugen. És evident que la vida va evolucionant i anem així. Al final t'has d'intentar treure una mica, no, les castanyes del foc, per dir-ho així, per poder subvencionar totes aquelles modificacions, aquelles festes, aquells actes que tu vulguis fer. Sí que és cert que en el seu moment hi havia potser més possibilitat de fer moltes coses, com potser comentàvem, no, el fet de que érem de les poques associacions, no, grans del municipi que ens permetés doncs, poder fer tots aquests actes. Ara, a dia d'avui, com hi ha moltes més alternatives, es segrega una miqueta les coses, no? En el seu moment doncs, es podia fer això, no? Com comentàvem, el quinto o festes de castanyada o el que fos, i ara mateix doncs, fem molts actes, perquè seguim fent moltes coses dintre del marc de lo que és celebració, festa major, setmana cultural, correfoc, tal, però és cert

0: estar en les millors condicions possibles, però amb tota la feina i col·laboració dels membres doncs, la mantenim activa i això doncs, fa que amb les coses climàtiques que hem viscut, no? Doncs que si una dana, que si les ventades, que si no sé què, dintre del mateix escorxador material també es fa malbé, perquè uh-huh. No deixa d'haver-hi humitat, no deixa d'haver-hi doncs, tot el material, la pols i tot, i poder subvencionar aquestes coses doncs, són molts calés uh-huh. i és necessari doncs, trobar efectivitats per això.
1: He fet un recompte 15 anys de l'estrena de l'escorxador,
0: sí,
1: que el temps
0: que no,
1: passa
0: però... sí.
1: Dins aquesta evolució que estem avui també parlant d'aquestes uh-huh. 3 dècades també del naixement de l'agrupació. Tornant als orígens, es crea a través de doncs, a l'inici de 8 colles que hi havia en aquell uh-huh. moment, anem a recordar-les, hi havia els gegants i capgrossos, les bastoneres, els panderos, els pastorets, els timbalers, el ball de gitanes, els dracs i els dimonis. Això és el que consta al llibre. Mira, l'aprofitarem perquè aquest llibre està molt bé, els 20 anys de l'agrupació de Balls Populars de Cubelles 1996-2016 que va fer el Joan Pujol, la Gemma Sánchez, l'Anna Morcillo i el Xavi Toscano. Està bé perquè recull la història dels 20 anys, per tant fa 10 anys que es va editar aquest llibre.
0: El tenim disponible encara, si algú li interessa aquest llibre el tenim disponible encara per poder adquirir-lo.
1: Es pot comprar encara,
0: sí.
1: No? Molt bé, el que dèiem, no? Hem repassat una mica també aquesta evolució, parlàvem de la bèstia de foc del Viagro, però al llarg dels anys també es crea un assaig general, una festa, això va ser l'any 2010, i a més una de les curiositats és que aquell dia va ploure. Però a partir d'aquí neix com un acte més, no? Com una prèvia a aquesta festa major. Expliquem una mica, no? També què representa aquest assaig general, perquè la curiositat és que aquell dia va ploure quan es crea, no? I que totes aquelles colles, què van fer? Doncs van anar a buscar un lloc per tapar-se, no? Un local, un bar, no? Uh-huh. I a partir d'aquí sembla doncs, que aquest assaig general és mostrar els balls, però també, doncs, intercanviar aquesta relació inclús amb els mateixos restauradors del municipi, no?
0: Sí, és a dir, al final l'assaig general també és un motiu més per sortir a gaudir al carrer amb la gent del municipi de lo que és la festa major, no? És una oportunitat també de que les colles posin a prova tots els assajos que han fet, perquè al final, doncs, tu pots estar assajant en un carrer o en una plaça, però no és el mateix que fer tot el recorregut, que és on t'has de veure tu realment, doncs, ballant, torçant el turmell amb les rajoles o amb el que sigui, doncs és la manera de posar-te i fer xarxa al municipi, com dius, no? Doncs també aquesta interactuació amb els comerços fa que el poble formi part de lo que és la festa major també. Nosaltres, al final, l'objectiu, la festa major és de tots i per tots, no només és per la gent de l'agrupació que ballem, sinó és per la gent del municipi. I el fet de que puguis col·laborar amb aquests bars, doncs, com dius, sorgeix la idea de fer-ho així i cada any ho fem. Pactem amb restauradors del municipi, doncs, quines serien les parades que farien les colles i al final, doncs, això. Anem evolucionant la idea, eh? També és veritat que potser comença sent d'una manera i acabarà sent d'una altra, però la idea és això, és formar xarxa i que tothom en gaudeixi activament de la festa, que és uh-huh. per això que està fet.
1: I parlem també una mica del logo, de l'agrupació de Baix Poblars, perquè jo us comentava, ara, aquest any, per commemorar els 30 anys, heu pensat de fer una exposició, que la tindrem doncs, en el marc de la Festa Major Petita, i curiosament doncs, és una exposició que oferireu, no?, per el motiu d'aquesta commemoració, i que tot just es crea l'agrupació de Balls Populars, en van fer una, a Caixa Penedès, no? I allí es va fer un concurs infantil d'on havia de sortir, no?, un logo. No? Finalment, no surt d'aquests 3 dibuixos, no? Però no. Tu em deies, Clàudia, m'ha fet gràcia que m'ho preguntessis abans de començar, no?, aquí l'entrevista audiovisual, perquè tinc alguna cosa a dir, no?, sobre això.
2: Bueno, jo vaig ser una de les guanyadores d'aquell concurs.
1: Sí.
2: Es va fer un concurs infantil on van participar crec que l'escola Charlie Rebel diria que va ser i van haver 3 guanyadors, un de cada cicle, la Bea Serna, jo, la Clàudia Millán del tercer cicle i del cicle dels grans, l'Anna Poc, i bueno, jo crec que al final va ser que no, els dibuixos no funcionen a vegades com a logos i finalment la Junta va decidir dir-li a la Olga Carreras, que era una veïna d'aquí de Cubelles, que és la que va realitzar el primer logo de l'agrupació. I al cap dels anys, ara no recordo quin any es va fer el nou, es va fer una renovació de

0: aquest logotip, que segueix sent més o menys el mateix, no? Però i el va fer el Nacho Vizcaíno.
1: Molt bé. Per tant, ha anat evolucionant també la imatge,
0: sí,
1: no? De
0: sí.
1: La mateixa entitat. I per què parlàvem, doncs, això de que és curiós, no? Que clar, 30 anys després voleu tornar a recollir, no?, aquesta història, sí, a través d'una exposició. Clàudia, tu t'engarregues d'organitzar aquesta exposició, de posar-li forma, no? Explica'ns tots els detalls d'aquesta exposició en commemoració dels 30 anys.
0: Bueno, l'exposició en si no deixa de ser com un timeline, com una línia del temps de la història de l'agrupació. Vale? No pot explicar totes les coses que explica el llibre perquè seria impossible, però sí, he com intentat agafar com els punts més importants de cada època, no? I plasmar-ho en aquesta exposició. Llavors la gent que vagi podrà entendre una mica la història de l'agrupació, com ha anat evolucionant i com ha anat creixent, les colles que s'han anat no, han anat acumulant cada any, els actes que hem anat fent o que han desaparegut. Es plasma una mica totes aquestes.
1: Mm-hmm. Sí, he vist el llibre, no? Mm-hmm. Inclús recolliu en aquell llibre sermons al carnaval, sí, no? Dins la vostra xatonada, i són realment, doncs, punyents, aquests,
0: sí,
1: aquests sermons, és a dir... en aquell moment era fàcil, no? Tot plegat, sí, la gent potser era més desenfadada, no sé, no sé si la societat canvia una mica, potser som més seriosos ara, i abans, doncs, perquè era un poble més petit, doncs ens ho preníem tot d'una altra manera, ho dic perquè, déu-n'hi-do, ara no llegiré jo el sermó, no? Però n'hi ha uns quants, i bé, doncs es feia el propi sermó del carnaval, no?
0: Sí, jo crec que en aquella època l'agrupació era una entitat molt més petita del que és ara. Ara crec que arribem als 500 sí, socis, en aquella època no era tan gran. I també la gent que va fundar l'agrupació era gent que estava molt motivada, es van ajuntar, era com una colla d'amics en aquell moment també. I tenien com moltes ganes de fer moltes coses i van llançar com molts actes, com la xatonada, el quinto, la castanyada, el carnaval. Sortien a gairebé tots els actes que es feien a Cubelles i en feien de més, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè si tenien com la voluntat de que fos una entitat que aglomerés moltes més coses que la festa major. Això a la llarga no s'ha pogut mantenir perquè al final existeixen moltes entitats, molta de la gent que estem a l'agrupació també estem en altres entitats, i al final l'agrupació ha crescut tant que, i la festa major també, no és la mateixa festa major ara que als anys 90, no? Uh-huh. La magnitud és molt més gran, llavors els esforços han quedat més en poder realitzar una festa major que no en poder fer tants actes durant tot l'any, que en seguim fent també, perquè coses en fem, sí.
1: Com serà l'exposició? És a dir, quin material podrem veure? Des de fotografies a vestuari o què? Què exactament?
0: L'exposició és de fotografies, bàsicament. També hi ha alguns escrits i també hi ha notícies de diaris, dels diaris de l'època, el diari Vilanova, de l'Hora, del Garraf, del Full. És com una recopilació de cartells també de festes i una mica recopilació d'imatges.
1: Molt visual, doncs.
0: Molt visual, sí. Serà molt visual serà com una línia del temps on tu veuràs cada any què és el que va passar cada any durant aquests 30 anys i també una mica els antecedents de com va arribar a formar-se l'agrupació, perquè l'agrupació va néixer el 96, però sabem que hi ha els balls que van començar molt abans, inclús els Capgrossos, que són el primer ball que hi ha a Cubelles, és de l'any 1954. Va ser el primer ball que va haver-hi a Cubelles. I aquí està clar que l'agrupació no existia, no?
1: O sigui que també és un homenatge a aquells inicis.
0: Sí, als inicis també, sí, sí, de com va començar la imatgeria de la Festa Major a Cubelles, no?
1: Per tant, veurem també imatges dels Capgrossos, dels Gegants, no? L'any 1954, sí, aquell inici, i després ja la creació de l'agrupació.
0: Sí.
1: I a partir d'aquí, les diferents etapes...
0: Sí.
1: Molt bé. Parlem una mica també, doncs això, mirant enrere, Clàudia, una mica com a presidenta. No sé, quin creus que és el canvi més significatiu que ha viscut l'agrupació? Mirant una mica enrere, aquestes 3 dècades...
2: Jo diria que és el volum del poble, és a dir, el volum i el creixement del municipi en general, de negocis, de gent que hi viu, de gent que ha vingut de fora. La Covid també va fer molta feina aquí. Moltíssimes de les persones que a dia d'avui viuen es van quedar gràcies a la... Bueno, gràcies, aviam, entenem amb el gràcies, a la Covid. Les seves vides van canviar molt i les del municipi també. És a dir, al final Cubelles ha crescut, és indiscutible que ha crescut, i al final doncs, les entitats també es veuen beneficiades amb això. Gent que vol formar part doncs, de les penyes, de les associacions, dels actes, i cada cop veiem més gent i cada cop tenim més socis. Al final és complex en moltes colles, però tenim gent de tot arreu també. Nosaltres hi ha moltes altres agrupacions que si no ets del municipi doncs no hi pots formar part. Nosaltres aquí no li hem dit mai a ningú, per molt que vingui de Vilanova, de Ribes, de Sitges, d'on vulguin vindre, venen també. I al final doncs aquest creixement també es nota. I jo diria que la gran diferència que n'hi ha és, com comentàvem, no? Doncs el creixement a nivell associatiu i el creixement a nivell poblacional doncs és el major canvi que jo he pogut veure. També amb d'altres normatives, no? També hi ha hagut moltes normatives i canvis amb el tema de la pirotècnia, amb el tema dels permisos, amb el tema de les... canvis de govern, també podem dir que canvis de govern a Cubelles doncs, també han influenciat d'una manera o d'una altra, positiva o negativament, i això doncs, jo podria dir que són els canvis més grans. Tots els canvis que comporten a la societat es veuen influenciats de l'associació, també.
1: Si parlem una mica de l'evolució en quant al creixement de colles, hem parlat no? del Viagrot, de la Draga, hem parlat dels capgrossos i... Pel que fa als gegants, doncs, hi ha un acte també significatiu enguany, que són aquests 40 anys no?, de trobada de gegants i que serà una cita molt, molt especial. Qui em vol explicar una mica com esteu preparant també aquesta trobada? Perquè m'han dit 40 colles, no?, les que...
2: Amb molts nervis.
1: Sí, i es demanen aquests voluntaris, sí. No?, per aquest dia...
2: Sí, la veritat que ho estem vivint molt guai, perquè al final és un acte important. També és veritat que amb molts nervis, perquè no deixen de ser 40 colles que porten doncs, entre 2-3 gegants cada colla, més totes les persones que van en aquesta colla. No? Al final, Cubelles aglomerarà doncs, aproximadament un miler de persones. I actes com aquests es viuen, no? És a dir, hi ha actes que hi ha moltíssimes persones, però solem ser de Cubelles o solen ser persones que venen de pobles colindants, però en el dia de la trobada tindrem gent que ve d'arreu de Catalunya o inclús de fora de Catalunya. I al final, doncs, això a nosaltres ens fa moltíssima il·lusió, però a mi personalment m'espanta molt perquè és un acte molt gros que hem de gestionar entre tots i ha de sortir el millor possible perquè Cubelles doncs, tingui un gran renom. Quarantena trobada, es pot dir, va, quarantena, sí, però, jolín, tot el que comporta, tal. És veritat, doncs, això que ja s'ha anat fent aquests dies crida de voluntaris, perquè, com diem, no, les coses no es fan soles i nosaltres doncs, tampoc podem gestionar absolutament tot i amb la feina de tots, doncs, al final acabarem traient endavant. És a dir, si algú està interessat en ser voluntari, doncs, també és benvingut a ser voluntari de trobades gegants i gaudir entre tots de la festa.
1: Ens quedem amb la data de celebració, 26 de juliol, aquesta trobada de gegants. Clar, la xifra que voldrien no? arribar a assolir, segons explicava també el Ramon García, que és el cap de colla, no? Entre 40 i 80 persones voluntàries, seria el desig, no?
2: Perquè, més tirant a 80 que a 40, 80, però no? sí.
1: Ha faltat molta gent, no?
2: Sí, correcte.
1: I parlaven també d'un canvi de recorregut, eh? És a dir, volen canviar doncs aquest recorregut que comença a la Rambla Pau Casals. Per què aquest canvi, no? Quan sempre s'havia sortit a la plaça dels pobles d'Espanya. No sé si perquè voleu començar més dins el poble, més aquí, o perquè sou molts gegants i potser la Rambla va millor. No?
2: No hi cabem.
1: No hi cabeu, no?
0: L'intenció de portar 40 gegants és
1: complicat,
0: és complicada. No? Llavors, sí. El recorregut que es feia abans, que travessava la carretera, que la plaça on començava tampoc sí. té les dimensions més grans, hi ha arbres, perquè era la plaça dels pobles d'Espanya, que hi ha els pins, no hi cabien 40 gegants allà. Llavors es va pensar que la Rambla Pau Casals era un lloc bastant adient, perquè té com dos carrers a la banda, i està bastant lliure d'elements que puguin tapar. No?
1: Sí, perquè ja són alts, no? També. Sí. I a vegades també.
0: I també ens semblava bonic baixar el passeig Vilanova, igual que el passeig Narcís Verdagí, queda molt maco tots els gegants pujant, no? Pues un carrer ample, llarg, que veus tots els gegants en fila, doncs... Sí, sí. Pues...
1: Quedarà maco, no? La imatge fotogràfica de, també,
2: sí, que
1: de la història.
2: També tens tota la Rambla per poder-nos veient. No? Al final, la plaça Pobles d'Espanya, al ser un cercle, no? Al final és rodó, bueno, és més quadrat, no? Però bueno, la gent dona la volta i els va veient. Hi ha molta gent, hi ha el parc de pel mig, és veritat que queda com més claustrofòbic, posar allà 40 colles, és que és inviable, a nivell d'espai és inviable. I la Rambla, tens l'opció de poder passejar tota la gent que ve a veure-ho, és que quedarà perfecte.
1: I clar, aquest toc especial, no? Perquè hi haurà l'Abdó, l'Assumpta, el Charlie, que això és habitual, però també hi participarà el Llúpol, no? I inclús s'ha fet una crida perquè vingui el gegant del Marcel, del Maricel. Vull dir que està bé també altres gegants que potser tenim aquí al municipi, no? I que s'assumin, no?
0: Sí, sempre està bé que no és només un acte de l'agrupació, és un acte, a més, és un acte que organitza l'Ajuntament, l'agrupació, col·laborem, no? Sí, sí. En l'organització i que si hi ha altres gegants en el poble que puguin participar. Jo ja recordo en èpoques antigues quan l'Esplai Kids tenia el gegant també participava. Vull dir, no?
1: I tant. Sumar, no?
0: Sí, tot sumar, tot sumar.
2: De tots i per tots. Al final és una celebració que fem a Cubelles per tots els cubellencs i cubellenques i per tota la gent que ve de fora i si vulgui sumar, al final, si és que com més serem, més riurem, diuen, no? Moltes vegades, així que... Benvingut serà tothom.
1: Molt bé. Més coses d'aquest aniversari. Parlàvem de la 40 trobada de gegants, però també hem de parlar que aquest any ha coincidit 30 anys de l'agrupació, però també l'estrena d'una colla de bastoners, que fins ara tenien bastoneres, no? O alguna colla mixta, no ho sé. Explica'ns una mica l'evolució, qui ens ho pot explicar?
0: Bueno, la colla...
1: Les dues Clàudies.
0: Sí, i les dues són bastoneres, a més.
1: Per això.
0: La colla de bastons... L'any passat, el dia 14, mentre estaven fent el concert de Graies, hi havia diversos nois allà que ja anaven comentant és que ens agradaria ballar bastons. Ja fa anys que molts nois diuen que ens agradaria ballar bastons, però mai s'atrevien a ballar bastons. I al final, aquell dia, el Caparrós, el Francisco Caparrós i...
1: El Capa. No?
0: Sí, el Capa va enredar a 12 nois i o sigui, ho van fer superràpid i ens van dir que volien ballar bastons, que ja eren 12 persones, després ja van aconseguir ser 16 o així i bueno, els hem anat ensenyant ballar bastons i la Setmana Cultural es van estrenar. Els bastons a Cubelles sempre han sigut noies. Va haver un any, el 2001, que es va fer que és quan es va estrenar la colla jove, que va ser una colla mixta, però va durar pocs anys, 2 o 3 anys, i després ja les dues colles de bastons han sigut quasi 100% noies. No sempre 100%, perquè tenim un o dos nois que sempre han ballat a la colla. Mai hem dit que fossin colles femenines,
1: no.
0: Però...
1: Ha sorgit així.
2: Sí, mai s'ha dit, la veritat.
1: Molt bé. Clar, hem parlat de diferents colles, no podem parlar de totes, però sí que, en tot cas, destacar, no?, que hi ha hagut molts balls. Les Gitanes, no sé si es recuperen o no aquest any, però...
2: No, ens trobem, que és el que diem, ja farà aproximadament uns 3 anys que tant la colla de Gitanes com la colla de la Draga no trobem un quòrum per poder sortir. Al final són colles que requereixen molts membres i, bueno, costa una miqueta trobar-hi, però tenim l'esperança de que aquestes colles doncs tornin a sortir a ballar als carrers de Cubelles i ho acabarem aconseguint i amb l'ajuda de tots i una miqueta doncs aquests salts de colla que vagin fent o persones que decideixen canviar-s'hi, doncs acabarem sortint, segur.
1: Si parlem de Valls Blancs i del Foc, no? Parla'ns una mica de com està ara mateix doncs les colles, és a dir, hem vist alguna crida, alguna colla, no?, que fa crida com la colla de Cintes, no?, que han fet doncs algun reclam.
2: Sí,
1: com estan aquestes
2: sempre
1: colles?
2: Sempre és cert que les colles de Valls Blancs solen ser solen ser les que més dificultats tenen per trobar membres. Les colles de foc són les que més, més gruix de gent que vol participar hi ha, i al final ara mateix doncs, està un clausurat, és a dir, el tema del foc el tenim bastant blindat perquè hi ha moltíssima gent, hi ha molts infants que clar, van, a mesura que van creixent van fent canvis de colles, i al final les colles de Vallblancs doncs, sempre va bé, sempre es fa crida, no s'ha dit mai no, és que aquesta està tancada perquè no pot entrar ningú, no? Així que nosaltres doncs, instem molt a la gent del municipi que li vingui de gust formar part de l'agrupació, que no, el fet de que tu comencis amb una colla significa que mai més puguis marxar d'aquesta, sinó que tu pots començar amb una i acabar-te'n amb una altra, i com diem, no? Doncs, per exemple, doncs, cintes, nosaltres també havíem fet crida de bastoneres i bastoners i doncs, hem anat podent cobrir tots aquests llocs, i sí que és cert que jo doncs, faig molta més crida i intento, no?, que colla de gitanes i draga, que són les que no surten, doncs puguem trobar un grupet xulo, però bueno, de moment encara ens anem estructurant i anem reorganitzant-nos.
1: Si parléssim de xifres, més o menys, quina és la vida actual de l'agrupació en quant a socis i sòcies, no? Perquè hi ha els que són balladors i els que potser només doncs el típic soci, sí, no?, que col·labora.
2: Jo crec que és el que una mica deia la Clàudia, entre uns 500 i 600 que som. I llavors aquí n'hi ha des de balladors actius, que tot això, és a dir, comptem a socis com a balladors actius. Hi ha un gruix petitet que és de socis generals, que són aquestes persones que volen fer de col·laboradors amb l'agrupació a nivell econòmic, no? Doncs paguen la seva quota anual, però és com de suport per les colles, però això entre uns 500 i 600, i clar, tot això comptem que hi ha moltes colles de menors que van acompanyats amb els seus tutors, que tot això va en augment, és a dir, al final no es veuen, però també estan, no? Així que sí, jo crec que rondem això, 500, 600 persones, més o menys.
1: Per tant, la vida actual...
2: És brutal.
1: És bona, feu bona valoració. Sí. Després d'aquestes
0: dècades.
2: Sí, de moment estem bé.
1: Molt bé. Com definiríeu, o sigui, cada dècada, no? Que en són tres, no sé, com definiríeu cada pas, no?, que ha fet l'agrupació? Perquè també hem vist que hi ha hagut una evolució en quant al vestuari, no? També s'han anat fent reformes, no sé, els gegants, no?, els capgrossos, s'han anat fent millores també. Clar. A més, en el vestuari heu tingut algun artista, no? Sí. Inclús que us ha pintat algun dels trajes, no?
0: Sí, el vestuari, jo crec que antigament potser no eren tan rectes, sí, no? Cadascú, sí, es feia el seu vestuari i cada colla anava al seu rotllo, i això a la segona dècada es va intentar com una mica ajustar i unificar tot amb el color de l'agrupació. L'agrupació té el verd de la grupa, no? Que és inconfundible.
1: Sí, és el color que marca, no? L'entitat.
0: I llavors es va començar com a unificar tot, sobretot amb les espardenyes, que tothom portés les espardenyes, es van fer les espardenyes amb el verd i negre, el vermell i negre pel foc, el vestuari... Jo me recordo antigament el vestuari de Diables. Els primers els va pintar la Jocelyn McMotan. Però amb els anys la gent s'anava pintant els seus propis tratges, i bueno, la derivació artística va ser una mica...
1: Diversa.
0: Diversa.
1: Sí, sí, sí.
0: I llavors es va decidir unificar, i es van fer uns tratges que en aquell moment crec que els van demanar. Això el Marc Machado potser ho sap millor.
1: Es van demanar.
0: Sí. I després, més tard, ja sí que els hi van demanar a una artista, a la Cesca Calaf, que ja està difunta, i altres colles, la de mitjans i petits, l'ha fet l'Arantxa Manrique, i la del Viagrot l'ha fet el meu germà, el Carles Pérez, l'Oriol Millán i jo, una servidora. I la dels baix verds és la faldilleta verda. I...
1: Típica, no?
0: Típica, sí.
1: O sigui, els baix blancs, allò... Les espardenyes són del mateix color, no?
0: Sí, tothom porta les mateixes espardenyes verdes i negres. I el foc, vermell i negre.
2: Sí, es tracta una mica d'unificar el que deia una mica la Clàudia, no? Fer que tothom tingui el mateix tipus de vestuari. Evidentment que després hi ha les colles que tenen, doncs, capgrossos té un mocador, cintes té... no sé, cintes portables, no sé, cintes de colors amb el vestit, també amb les línies, bastoneres, doncs tenim un mocador i altres tenen un altre tipus de mocador. Al final, vull dir, és una manera de que tinguem unificat amb cadascú amb els seus detalls concrets de la seva colla, i al final també donar-li una oportunitat, el que comentava la Clàudia, tota la gran quantitat d'artistes que han pintat els tratges, és el que al final volem, no? Que participin, i aquí més que demanar-li a un artista que faci un tratge artístic, no? Clar. Perquè tot això, que tot està molt bé que tothom tingui el modo aquest de pintar i tots ens considerem artistes d'alguna cosa a la vida, no? Però hem d'intentar fer un quòrum de roba i donar-li l'oportunitat a persones que entenen del tema i que et faran una feina perfecta, doncs que millor que demanar-los amb gent i més sent covallers, no?
1: No ens deixem de la part musical, que també és important, no? Hi havia uns grallers originaris, hi ha hagut també una evolució, hi ha altres, el sac de gemecs, no? Heu tingut, vaja, els panderos amb el seu músic, no? Com ho porteu, tot això? Com ha anat també l'evolució? No sé si teniu alguna colla pròpia per tocar, i altres són, no sé, contractats, no? Com ho porteu, això? Per posar música als balls, vaja.
0: Sí. En els seus inicis, bueno, una de les primeres colles que hi va haver a Cubelles també va ser els timbalers i els grallers. Aquesta colla durant uns anys va desaparèixer perquè acompanyaven a tots, acompanyaven el foc i els gegants, sí, i els capgrossos i tothom. Uh-huh. Però després, en els anys 2000, es va crear una colla de grallers que va ser l'agrupació qui va pagar les classes. I aquesta colla, amb els anys, bueno, es va desvincular perquè, bueno, amb els grallers hi ha una cosa que la gran majoria de llocs les gralles cobren. Uh-huh. Llavors, aquesta colla també volia cobrar i, bueno, l'agrupació... Va haver-hi uns mals entesos per temes de ja que els havíem format nosaltres, doncs també volíem que tinguéssim aquesta recompensa i a les festes majors, doncs, uh-huh, vinguessin
1: a tocar.
0: A tocar. Sí. I amb els anys aquesta colla, doncs, va anar desapareixent i el cap d'un... ara no recordo l'època que va ser, però més tard va tornar a sortir una altra colla de grallers, que és l'actual colla de grallers que té l'agrupació. Però només en tenim una.
1: I són moltes colles,
0: no? Sí. Per tant, la resta de colles s'ha de contractar.
1: Per tant, les gralles són les que van amb els gegants, no?
0: Ara mateix
1: gegants, no?
0: Van amb els gegants els capgrossos alguna vegada. Bueno, i en algunes sortides també han acompanyat si els bastons tenen sortida, doncs, si han pogut anar als grallers de Cubelles, doncs han anat als de Cubelles, uh-huh, però... A vegades poden, a vegades no.
1: I la resta s'ha de contractar, no?
0: Resta s'ha de contractar, sí. I normalment contractem els marcets de Sitges, però també hem contractat altres colles de gralles, uh-huh, de Vilanova, de Sitges. Uh-huh.
1: Per tant, cal, allò, com dèiem, no? Un pressupost per pagar també, sí, els músics i la pirotècnia, com d'elles.
0: Sí.
1: Com va això, no? L'evolució? Se'n poden tirar molts? Teniu un pressupost limitat? També com es calcula? També suposo que hem pogut veure al llarg de la història, no?, que hi va haver algun any, doncs, que us va impedir, no?, tirar foc per el que s'estava vivint en aquell moment, no?, que era la prohibició de tirar foc perquè
2: la calor
1: no ho permetia, no?
2: Sí, ens hem trobat amb diversos impediments al llarg del temps. Com sabem, no?, les coses es gestionen a nivell econòmic amb l'Ajuntament i les coses de Palacio moltes vegades van molt despacio i és dependre d'una subvenció d'Ajuntament, doncs, és bastant complexa. Bueno, s'ha de ser sincers, no som les úniques associacions que ho vivim, però hi ha moltes associacions que ens passa i entitats que no cobrem les subvencions quan s'han de cobrar, no els diners suficients, el que diem, no? Dèiem abans, la vida puja, doncs la pirotècnia puja, i cada any, doncs, si una carretilla començava costant, m'ho invento, jo no faig comandes i no ho sé, com costava 1 euro, ara potser et costa 1,90 euro, m'ho invento, amb l'evolució del temps i tot això, doncs, si una tirada mínima d'un viagrot et suposa, no sé, m'ho estic inventant tot, et suposa 40 carretilles, doncs fes números. I una tirada et dura una plaça. I tens moltes places, tens molts carrers i tens molts actes. Llavors, clar, comptar amb un pressupost únic de pirotècnia anual, doncs la veritat que és un problema de gestió, que aquí s'ha de dir que la gent que gestiona colles de foc, jo em trec el barret per la gestió i com es tiren i com agafen i com fan... però sí que comptem amb aquestes subvencions, doncs això, no? Les subvencions nostres com a agrupació, després doncs, hi ha pressupostos que estan destinats a X coses o unes altres, no? Tu reps tot això, però a part doncs, tu gestiones d'aquesta manera. I una mica és el que dèiem, és a dir, intentar doncs, reestructurar nosaltres mateixos també amb les quotes i tot, doncs, estructurar quines coses poden anar pagant, quines no. Ja també tenim un conveni amb l'Ajuntament de quines coses arribem nosaltres, quines coses arriben ells, quines festes són nostres, econòmicament les assumim nosaltres o quines no. Bueno, es fa una miqueta, una gestió complexa.
1: El més important, la festa major petita, la gran, la setmana cultural, no? Potser serien els actes més significatius. Sí. A vegades per la festa de Verema també hem vist, no? Alguna colla que també doncs, amenitza, alguna altra festa del municipi. I després hi ha sortides externes, no? Totes les colles surten o potser els gegants són els que tenen més possibilitat per aquesta trobada conjunta, després gegantes... l'estiu, intercanvis que a vegades es puguin portar a terme...
2: Geganters són els que més surten al final perquè fan... Nosaltres el que intentem fomentar molt dintre de l'agrupació és els intercanvis, no? Si tu vas a un municipi, que ells puguin vindre aquí amb alguna de les teves festes. És una manera de fer un quid pro quo, no? Vull dir, tu em pagues aquí, jo et pago aquí. Intentem fer aquests intercanvis per també portar la cultura covellenca a altres pobles i que nosaltres puguem rebre també d'altres llocs. No totes les colles en fan perquè no totes en troben o no interessa tampoc perquè per quòrum doncs no es pot fer, no? Normalment les colles que solem fer sortides són geganters, colles de foc també, timbaleres també, diables, bastons també en fem. Sobretot nosaltres el que anem és a les trobades nacionals, que és quan s'ajunten totes les colles bastoneres de tot arreu, doncs nosaltres no hem de fallar allà i intentem anar-hi, però ens basem en això, amb els intercanvis. Doncs anem nosaltres amb les seves festes majors i ells venen amb les nostres.
1: El temps passa, ja hem d'anar cap a l'última part del programa, però sí que ens agradaria saber una mica projectes de futur, o no sé si, clar, suposo que es fa balanç, no? Cada decenni que passa, ara esteu en el marc dels 30 anys, com veieu el futur, la projecció de l'agrupació? Si hi ha alguns projectes nous que ho puguis compartir.
2: Bueno, al final projectes els que tenim són que vagin augmentant les colles, que vingui més gent, que més gent s'animi a participar, que puguem desdoblar altres colles que a dia d'avui doncs, només hi ha una, doncs, poder-ne augmentar més i ofertar més possibilitat, perquè potser ara colles més d'infants doncs, potser estan molt més... concretes en dos o tres balls, doncs que d'un altre ball que només són adults, doncs pugui haver una versió infantil. Al final el que volem és que tothom hi tingui cabuda, que ningú digui, ostres, per la meva edat no puc estar aquí, o per la meva... perquè no em veig jo només ballant amb tot noies o tot nois, doncs jo no m'hi veig, no? Doncs que tothom s'hi senti a gust i senti benvingut. No se li ha dit mai a ningú que no parla ni pel seu gènere, ni per la seva condició, ni per res, se li ha dit a ningú que no, i que tothom es senti benvingut al final. I doncs la projecció és... doncs, increixendo, perquè el poble creix, doncs nosaltres també creixerem, és la idea, no?, al final.
1: Doncs l'acte central seria aquesta exposició, entenc, o teniu algun altre acte en ment pels 30 anys?
0: Bueno, hi ha en ment fer alguna celebració dels 30 anys, més de cara a la tardor-hivern, però seria alguna cosa més per la gent que ha format l'agrupació. Encara no hem plantejat ben bé el que farem,
1: organitzant,
0: però estem...
1: Eh?
0: Sí, perquè com tenim la festa major, saps? Està tot
1: a sobre.
0: Com, tot a sobre. Pues, tenim una idea, però sí. L'hem de madurar. L'hem de madurar.
2: Sí, sí. A la taula, l'ou està aquí en la part de la incubadora.
1: Us agradaria fer potser una festa...
0: una cosa, especial. No sé, octubre, novembre, que és quan es va fundar, no? L'agrupació realment, doncs fer algun acte.
1: Molt bé, quan es va oficialitzar.
0: Exacte.
1: Perfecte. En tot cas, recordem l'exposició dels 30 anys de l'Agrupació de Veïns Populars 1996-2026. Es podrà visitar del 4 al 31 de juliol al Centre Social i la inauguració la fareu el divendres 10 de juliol. Sí. A partir de les 7 de la tarda, si voleu convidar la gent, no?, a que visiti aquesta exposició, sí. Doncs endavant.
0: Sí, sisplau, aneu a veure-la perquè si realment us agrada la festa major, no?, viviu la història de Cubelles, l'agrupació també forma part d'aquesta història i jo crec que us agradarà molt.
1: Molt bé, doncs amb aquest convit nosaltres tanquem aquesta entrevista, en tot cas recordant, no?, aquesta festivitat, aquests tres decennis de l'Agrupació de Veïns Populars de Cubelles, aquests 30 anys doncs, que aniran celebrant al llarg d'aquest any, com dèiem, cap a la tardor, doncs s'oficialitza aquesta celebració, esperem doncs, que puguin fer aquesta gran festa que tenen en ment. Moltes gràcies, les dues Clàudies, Clàudia Rodríguez i Clàudia Millán, per aquesta entrevista aquí a la ràdio.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies.
3: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada, els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui a l'Espai de Natura de Ràdio Cubelles volem parlar d'una planta que segurament heu trepitjat més d'una vegada o potser heu arrencat de les vostres torretes pensant que era una nosa. Parlem de la verdolaga. El seu nom comú en català prové del llatí bridulaca, que deriva de viridis, del color verd. És una referència directa al color verd viu i brillant de les seves fulles carnoses. Jo penso que Àngels l'has vist alguna vegada perquè surt espontàniament doncs, si tenim algun tros de terra al nostre pati o potser si anem passejant pels camps també la trobem molt sovint. Però el més curiós és el seu nom científic, Portulaca oleracea. D'on ve el nom de... O sigui, d'on ve aquest nom de Portulaca, no? O sigui, Portulaca ve de Portula, que vol dir porteta, perquè quan la seva càpsula de llavors madura, llavors s'obre de forma circular com si s'obrís una petita porta. I oleracea, no? Doncs és un adjectiu, no?, que s'utilitza en botànica per indicar que la planta doncs, es pot fer servir, no?, pues, doncs, per cuinar, o sigui, com una hortalissa, no?, per les nostres cuines. I després, quina és la seva composició? Perquè, clar, és una planta comestible i com a planta comestible doncs, té un munt de propietats i la composició que té és molt, molt rica. Llavors, bueno, sapigueu que és una de les fonts vegetals més riques en àcids grassos omega 3, que són aquells greixos, no?, que la gent busca tant, no?, doncs, quan mengem sobretot el peix blau, no?, sardines, etc., salmó, etc. I què fan aquests omega 3? Doncs ajuden a protegir el nostre cor i el nostre sistema cardiovascular. A més, què té aquesta verdolaga? Sapiguem també que la verdolaga realment és com una bomba de vitamines, o sigui que Àngels a buscar verdolaga i a menjar-ne un munt. Clar, no es ven als mercats, o sigui, l'hem de buscar en llocs tampoc que hagin passat gossos, etc., o a prop de les carreteres, pues, perquè no estigui, entre cometes, contaminada. Llavors, té molta vitamina A, que sabem que és molt bona per la vista. Té molta vitamina C, que també sabem que és molt bona per les defenses. I després, sobretot, té molts minerals essencials, com el magnesi, el potassi i el ferro. És a dir, és una planta que ens dona molta vitalitat. Penseu que té més ferro, no? Això típic que diem, no? Mengeu espinacs, doncs per tenir ferro, doncs penseu que la verdolaga té més ferro que algunes varietats d'espinacs. Després, com la podem menjar? Doncs aquestes fulles i tiges tan dretes doncs es poden menjar crues amb amanida. O sigui, és molt bona. Jo alguna vegada l'he provada i realment que no és una cosa que es menja molt sovint. Aquest estiu, curiosament, vaig estar al Líban i allà era molt típic menjar la verdolaga i, a més, allà sí que la venen als mercats. I té un gust com si fos àcid, no? Àcid refrescant, o sigui, com de llimona. I també es poden fer cuites doncs, com si fos amb patates, etc., com si fossin bledes. Per exemple, no, el que us he dit, al Líban en mengen molt, també a Grècia i a Turquia. I després, quins usos populars coneixem? Doncs els nostres avis la feien servir com a una planta depurativa, o sigui, és a dir, té moltes propietats diurètiques i per tant ajuda a baixar la inflamació. També antigament, que això també ho podríem fer nosaltres, Àngels, es feien servir compreses de verdolaga picadeta per calmar les picades d'insectes o petites cremades, perquè realment té un mucílag, és a dir, quan la mengem, no, pues notem com aquest mucílag, com si fos com una goma que s'estira. O sigui, aquesta textura que és una mica gelatinosa, val? O sigui que, dir-vos que la propera vegada, no, que veieu aquesta planta entre les escletxes de les rajoles o vora el camí o al vostre pati per allà al mig, no, doncs no la mireu com una planta invasora i l'arrenqueu com una mala herba. És a dir, la verdolaga realment és un exemple perfecte d'etnobotànica viva. És a dir, és un coneixement antic que avui la ciència confirma com a beneficiós. I després el que us he dit abans, no? O sigui, si la voleu collir per menjar, doncs assegureu-vos que sigui un lloc net, no? Lluny dels fums de cotxes, no? Que no hagin passat animals, o també de zones on no s'hagin tirat herbicides. Doncs que passeu molt bon dia i fins la propera jornada aquí a Ràdio Cubelles. Moltes gràcies per tot.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.
1: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Molt bon dia a tothom. Avui, des del nostre Com viure millor, intentarem donar una mica de consistència aquest somni que tenim tots de mantenir ben alimentat el nostre cervell, aquest habitant de la caixa d'ossos més dura del nostre organisme per mantenir-nos sans i sense malaltia. Una persona adulta amb una alçada i pes normals, és a dir, 68 quilos, 1,75 m, té un cervell que pesa 1,3 kg. Fent servir la calculadora, ens surten uns comptes que el 2% aproximadament del pes correspon al consum del 20% del total de calories que prenem. La quantitat necessària per alimentar a 100.000 milions de neurones que treballen a tope en aquest moment fa servir tanta energia com per mantenir una bombeta de 25 watts encesa. El cervell no té només necessitat de calories, tot i que veiem que és una quantitat important. També és un molt important tenir en compte de què s'alimenta i a quin moment li donem. El 1987, un grup de pediatres de l'Hospital North Shore de la Universitat de Manhasset, a Nova York, es van trobar amb una cosa que no se'ls havia acudit mai. Malgrat que l'hospital estava en una zona de barri benestant, amb gent de classe mitja-alta, van tenir, de cop, com una microepidèmia de 100 nens de la zona que estaven ben situats socialment, que en principi no tenien manca de l'accés a cap aliment, en el qual hi havia problemes importants de desenvolupament físic i nerviós, d'aquelles característiques que és habitual trobar en criatures que no tenen accés a una alimentació variada i completa. Eren problemes relacionats amb situacions de malnutrició. I, per estrany que se'ls fes a tots, això era el que es trobaven en aquest cas. Després de fer els anàlisis adequats, els pediatres van descobrir que l'origen del problema estava en els pares. Els pares eren els que havien pres la decisió de que, preocupats per la salut dels seus fills a casa, tots seguien una dieta baixa en greixos i colesterol. Un règim perfecte per evitar malalties cardiovasculars en adults, però que eren desastroses per les conseqüències que implicaven sobre el desenvolupament de qualsevol nen. Afortunadament, els metges, quan ho van veure, van canviar la dieta, es van recuperar i tothom va aprendre la lliçó. Un cervell que està en fase de desenvolupament i de maduració no necessita només la quantitat de calories, també necessita que aquestes calories provinguin de greixos, sobretot d'eixos greixosos, del tipus d'omega 3 i de l'àcid docosahexaenoic, que, per fer-ho més fàcil, li direm DHA. Les grasses i el cervell del fetus, on, si mirem la composició en el cos humà, un 60% és aigua, en el cervell humà, en canvi, són un 60% de greixos, d'aquest DHA, i és imprescindible també pels adults i fonamental, bàsic i insubstituïble durant el desenvolupament del fetus, perquè afecta el cervell i la medul·la espinal. S'han mantenint els estudis i sobre els efectes beneficiosos del DHA en nens acabats de néixer amb mares que seguien dietes riques en aquest àcid greixós. Les fonts principals són els olis de peix, el marisc i el peix en general. Durant l'embaràs i, a més, tenien que prendre les racions adequades de vitamines, minerals i altres nutrients essencials que ja es venia fent. Des del seu primer dia de vida, els nens nascuts amb mares amb alts nivells de DHA en la sang són més receptius als nous estímuls. Als 6 mesos ja obtenen puntuacions més altes en els tests de processos de raonament adequats a l'edat que aquells nens de mares amb baixos nivells de DHA. Segons la Harvard Medical School, als 3 anys ja eren capaços de parlar amb puntuacions més altes als tests de vocabularis. No és, per tant, només una cosa interessant pels nens que acabats de néixer. La pròxima vegada que un adolescent us digui que ja està bé, que ja és prou gran, la resposta més directa hauria de ser donar-li un bon entrepà de tonyina. De fet, no una tonyina al clatell. De fet, podríem dir que el cervell d'un adolescent entre els 15 i 18 anys encara està en una fase bàsicament plàstica, de creixement i confirmació dels seus circuits d'aprenentatge, de decisió d'eina de maduració i de comunicació externa. La curiositat dels científics sembla no tenir fi. Els de la Universitat de Suècia, Gothenburg, van seguir aquesta línia d'estudi i van descobrir que els nens de 15 anys que mengen peix més d'una vegada per setmana també tenien millors resultats en els tests d'intel·ligència que la resta de companys. Perquè a un peix on hi ha, a un país on hi ha cultura de peix, com són els països nòrdics, amb el bacallà, doncs sembla ser que tampoc els hi agraden als nens el peix. Darrere dels resultats van realitzar el mateix estudi a les nenes de 15 anys. Oh, la la, les dones també surten beneficiades amb aquests fets de menjar entre pans de tonyina. Com saber el DHK que és necessari? Doncs bé, en aquests estudis que es fan periòdicament calculant les necessitats diàries recomanades d'àcids omega-3, doncs van sortir amb èpoques d'edat, que en les èpoques de màxima plasticitat en proporció al pes són més altes, els bebès són 0,6 grams, entre els preadolescents 1,2, als 14-18 anys tenim una banda entre 1,1 i 1,6 grams i els adults, ja són per majors de 19 anys, també es mantenia la mateixa proporció que en els preadolescents, de 1,6 a 1,1. Però què passa? Que les coses tenen cara i creu en l'alimentació. Res és perfecte. Algunes espècies de peix acumulen en el seu interior quantitats altes de metilmercuri, un derivat del mercuri present a les roques, adherit a la paret de les roques que hi ha al mar, i amb els desfets tòxics que s'hi aboquen al mar. Si els peixos petits mengen algues contaminades, el peix gran es menja el petit i el humà es menja els peixos més grans, doncs és molt senzill imaginar on acabarà el mercuri. Els peixos que s'han menjat els adults, i per tant, quan més gran i més vell sigui aquest peix, més quantitat de mercuri estarà acumulada al seu interior i seran persones en edat fèrtil i serà més difícil evitar el risc de malformació al fetus. Les dones embarassades, doncs, se'ls ha prohibit el consum de cavalla, de peix espada i de blanquet. Les espècies més contaminades de metilmercuri. I hem de limitar els consums de marisc a 2 racions o menys de 100 grams a la setmana. Hi ha altres fonts de DHK, per sort. Per un costat, estan els suplements alimenticis, la majoria elaborats a partir d'algues, que neden lliures i lluny de les roques, el rovell de l'ou, que conté 20 mil·lígrams de DHK per unitat, les anous, la llinassa, l'àcid linoleic, que és un precursor del DHK, i veiem, doncs, que en funció de la quantitat de DHK i el contingut alt i el contingut baix de mercuri, trobem l'anxova com a reina del cas, és indetectable a les cloïses, les almejas, tot i que aquestes en porten poquet, però és que de mercuri important gens. El salmó atlàntic salvatge o de piscifactoria tenen una gran diferència de concentració entre ells, però és baix. Les sardines en llauna també porten un baix contingut de metilmercuri. I el tauró, el peix espasa i el blanquet, com la cavalla, porten un alt contingut. La truita de riu seria de baix contingut de mercuri i una mitja alta concentració de DHK. Per què es troben amb això les truites? Doncs perquè les truites els hi donen pinso moltes vegades i no tothom és curós amb el pinso que els hi dona si pot estar contaminat amb restes de portadors, de conservadors alts. Fins fa molt poc temps es creia que el cervell tenia un número limitat de neurones, que es morien i ja no hi havia res més a fer, i sense possibilitat de reemplaç. Les últimes investigacions, en canvi, ens parlen que els éssers humans fabriquem contínuament noves neurones, en especial en la zona de l'hipocamp, que és on es troben concentrades la memòria, l'aprenentatge i les emocions. Això sí, no és igual la producció per unes que per les altres persones, ni per unes o per les altres neurones. Els enemics naturals de les cèl·lules de l'hipocampus, responsables de la memòria i l'aprenentatge, en un cervell adult, han pogut delimitar quins són aquests enemics completament naturals. I són, per un costat, l'estrès oxidatiu i, per l'altre, la inflamació. L'estrès oxidatiu està causat pels radicals lliures, com l'edat, fa que els mals causats pels radicals lliures tardin més en reparar-se, i la inflamació, que és la resposta natural del sistema immunològic al cop, a la calor i al dolor. Quan es produeixen una inflamació, el cos produeix diferents substàncies que augmenten la pèrdua de memòria i les capacitats cognitives. Així,

5 anys, que va començar el 2008, aquells que tenien una bona panxeta perquè estaven grassons tinguessin més probabilitats de tenir Alzheimer durant la tercera edat. Van buscar també quins aliments activen el cervell. Les frutes i les verdures s'emporten tots els honors. En el seu interior, els aliments d'origen vegetal porten amagatzemat un tresor de substàncies beneficioses pel cervell. Una són els polifenols, que estan als llavors, fruits secs i cereals. Són les que porten antioxidants, antialèrgics, antiinflamatoris, antivirals o antiproliferatius. Per ells mateixos ja són un estimulant de la zona que volem protegir. Dintre dels polifenols hi ha una altra família, que són els flavonoides, compostos de propietats antiinflamatòries i antioxidants, que són també els responsables de color groc, vermell, taronja, verd o blanc de fruites i verdures. Alguns flavonoides també tenen propietats antivirals i antiproliferatives, però aquest no tots. I entre els aliments rics en flavonoides destaquen especialment els nabius, els aràndanos, i el cacau. Encara que s'han portat a terme molts estudis sobre les propietats antioxidants dels flavonoides, són aquests dos els únics que ho han demostrat clarament. En subjectes que havien fet dietes riques en cacau o en nabius, van tenir millors resultats al test de memòria que els que n'havien pres menys. Per tant, com hem de fabricar una dieta que ens afavoreixi a la ment, que ens protegeixi del procés degeneratiu intens, d'una dieta mal construïda, doncs tothom se'n va a favor de les dietes mediterrànies i antihipertensives, perquè contenen fruites, verdures i aliments rics en proteïnes, però que tenen molt poca grassa, com el peix i els ocells, les aus. La dieta MIND, ment en anglès, i les inicials de dieta mediterrània antihipertensiva pel retard neurogeneratiu, ens han proposat tenir al cistell de la compra 15 categories d'aliment, dels quals 10 són molt interessants pel cervell i que de les altres 5 no en tenen gaire d'interès. Els aliments bons serien els fruits vermells, els llegums, el peix, els fruits secs, l'oli d'oliva, el pollastre, les verdures de fulla verda o qualsevol altra verdura també ens conformaríem, els cereals integrals i el vi. Els 5 aliments no recomanats, no tan bons, són la mantega i la margarina, el formatge, els menjats fregits i de cuina ràpida, pastissos i bolleria industrial i carns vermelles. Simplificant molt, d'aquesta dieta mediterrània i neuroprotectora, hi ha 3 racions de cereals integrals, una amanida i una racció extra de verdures cada dia. Llegums cada 2 dies, ocells i fruits vermells com a mínim 2 cops a la setmana i peix almenys un cop a la setmana. Per picar, fruita seca i un got de vi al dia per acompanyar. Dels aliments no tan bons, les racions que seria en el límit de la tolerància fora una cullerada de mantega o margarina en el dia i menys d'una ració de fruits o de menjar ràpid al menjar. Els articles que publiquen les revistes sobre l'Alzheimer i la demència, que han seguit la dieta estrictíssimament i amb control professional, van reduir el risc d'Alzheimer a un 53%, mentre que els que també la van seguir, però d'una forma més flexible, només amb una reducció moderada, van ser milloria d'un 35%. En el cervell també hi dipositem emocions, i aquesta part emocional del cervell respon senzillament a les penes i alegries que el nostre dia els hi doni. Quan ens apugen el sou, ens posem tan contents que l'alegria i l'amabilitat amb els demés i que seguem més pacients i més indulgents ens dura uns quants dies. Si hem estat treballant molt en un projecte que al final, després de tots els esforços, no obtenim el reconeixement esperat, doncs ens agafa un baixón que ens té uns quants dies
sense capacitat de gaudir de l'entorn, de ser

empàtics amb els altres i de començar qualsevol activitat nova. El més normal és que la vida tinguem estones de pena i estona d'alegria, que vagin balancejant-se i que ens faran tornar a un estat emocional més equilibrat i suportable. I aleshores què contestem? Doncs, bueno, com va? No em puc queixar. A vegades les coses es descontrolen. L'alegria es transforma en un comportament impulsiu i responsable, com per exemple abusar d'alcohol o gastar diners a mans plenes, i les penes acaben convertint-se en el més fosc dels colors, en una depressió que impedeix que les activitats diàries ens aportin aquesta mica d'alegria que ens farà el balanceig. Són la mania i la depressió els dos extrems dels trastorns de l'estat d'ànim. Si arribem a una situació d'associació fixa, arribem als trastorns maníaco-depressius, a les eufòries i al trastorn bipolar. A l'estat emocional depèn, entre altres coses, dels neurotransmissors, unes substàncies que el cos produeix de forma natural i que intervenen en els processos cerebrals. Entre els transmissors més importants estan la dopamina, la norepinefrina, que són responsables de les sensacions d'alerta i alegria, i la serotonina, que porta calma i benestar. En moltes formes de depressió, el cervell és incapaç de gestionar l'activitat dels neurotransmissors de manera eficient. El menjar i l'estat d'ànim. Anem menjant al llarg del dia. Imaginem-nos que és el bon dia, el dematí. Doncs aquesta hora d'aixecar-se, sortir del llit i arribar arrossegant-se fins a la cuina per fer un cafè no és una mala idea. Doncs a mig de matí, a mitja tarda, per donar una bona tarda, podríem prendre, es pot recórrer, molta gent ho fa, a una copeta de whisky o un got de vi per relaxar-se de les tensions del dia. Per quan estem en situació de bona pena, després d'una ruptura sentimental, és el moment de menjar xocolata, molta xocolata que calma les penes. I bones nits, doncs prendre un got de llet amb galetes per adormir-se aviat. Fa molt de temps que la humanitat utilitza aquestes propietats del menjar per ajudar-se a gestionar les emocions. Avui la ciència va coneixent el perquè, després de descobrir la relació entre emocions i neurotransmissors. Per què? Doncs perquè d'aquesta manera aconseguim amb l'alcohol un efecte sedant natural, i de fet és el sedant natural més utilitzat en el món occidental, malgrat que en sentit estricte, en quantitat, l'alcohol és un depressor del sistema nerviós i no un excitant. Però aquesta primera sensació de relaxació, de capacitat de parlar molt i de sentir-se content, no es produeix perquè el cervell s'animi i perquè s'ha accelerat i vagi més, no, sinó perquè l'alcohol disminueix la capacitat d'autocontrolar-se. El consum consumit en excés és sempre una causa de problemes, sempre d'extrema gravetat. En canvi, si fem un consum moderat, o sigui, un got o dos gots, un got per les dones, dos gots pels homes, ajuda a tenir una sensació de suavitat a les tensions i millorar l'estat d'ànim. Tenim també una substància similar als cànnabis, el cannabinoide, que és la anandamida, una substància que s'allotja als mateixos receptors cerebrals que els cannabinoides presents a la marihuana. El cervell produeix anandamida de manera natural, però és possible emportar-se en una dosi extra, i no cal fumar herba, gràcies als derivats del cacau, el bon amic, el xocolata. A més, la xocolata conté dues substàncies addicionals que intensifiquen encara més els efectes de l'anandamida. Potser per això menjar xocolata sempre ens produeix sensació de benestar i sense els excessos de la marihuana. Per obtenir un efecte similar al del cànnabis, això sí, s'haurien de menjar 11 quilos de xocolata d'una sola vegada. Ai, això ja no ens agrada tant. L'efecte calmant de la xocolata va quedar confirmada després d'un estudi conduït pel Centre de Recerca de Lausana, Suïssa, que lidera el grup Nestlé,
Una dosi diària de 40 grams de xocolata rica en cacau, o sigui 74% o més, redueix considerablement els nivells de les hormones relacionades amb l'estrès. Ah, 40 grams sí que ens els podem menjar sense mala consciència i sense que la nostra cintura pateixi. Parlem del cafè, que és un altre dels nostres estimulants. Doncs el cafeïna és un estimulant suau, que això sí, augmenta la pressió sanguínia, augmenta el puls cardíac, augmenta el consum de calories, augmenta la freqüència urinària i augmenta el moviment del budell. No és només un elevador dels sistemes dels nivells de serotonina, que és el neurotransmissor de la tranquil·litat, sinó que també arriba fins als receptors neuronals associats a l'adenosina, que aquest sí és un calmant natural. Quan la cafeïna es situa en els receptors de l'adenosina, les neurones es tornen més sensibles a la llum i al so i per això augmenta la loquacitat i la capacitat de raonament. No tot el món reacciona igual a la cafeïna. Hi ha qui pren 7 tasses de cafè i dorm com un àngel i qui se'n pren una i ja comença a tremolar després de la única tassa del cafè que es permet al dia. No es coneixem la raó, però és possible que es degui a la quantitat de receptors neuronals o a la major sensibilitat d'aquests receptors a l'adenosina. El triptòfan i la glucosa són també l'associació aquesta de la llet amb galetes que ens donava l'àvia. El triptòfan, de fet, és una peça proteica. És un aminoàcid, per tant, un dels totxos que construeixen les proteïnes, i el sucre que circula per la sang és la glucosa, el combustible essencial del cos. La llet en galetes, infal·libles per calmar els nervis, tenen els seus efectes a la màgica combinació del triptòfan amb la glucosa. Però què passa? Que el sucre pres com a glucosa fa pics ràpids i el que necessitem és un disminuïdor de la velocitat. Per això en l'evolució hi ha sucre com part de la galeta i farina com a part de la galeta i això fa que sigui una absorció més lenta i que ens duri millor a l'efecte de la son. S'ha de posar aquesta miqueta de sucre per accelerar que arribi al cervell, però després, per mantenir el nivell de l'aminoàcid, farà falta la farina. La feniletilamina, ara li direm FEA, que és més senzill, com ens havia passat amb el DHA, és un compost químic natural que el cos segrega en grans quantitats quan ens enamorem. En poques paraules, la FEA és una substància que ens fa sentir molt bé. A final de la dècada dels 80 ja es va descobrir per què el xocolat està sempre tan relacionat amb l'enamorament i els seus rituals, perquè és una gran font d'enamorador. De fet, alguns experts creuen que les propietats calmants i antidepressives de la xocolata es deuen a aquesta FEA. Però per ser justos s'ha de dir que la xocolata també porta cafeïna, estimulant de l'estat d'ànim, teobromina, que estimula la musculatura, i el cannabinoide, anandamina. Fer servir les emocions des de la cuina de manera carinyosa perquè ens vagin al nostre favor en les èpoques que diferents del dia en el que les necessitarem, ens fa una proposta de menú. Esmorzar un cafè pel matí, perquè ens augmenta el nivell d'alerta. Prendre una copa de vi, en general, com a mesura social de relaxació. 3 podrien ser causa de desastre. En un d'aquests dies en què necessitem estar molt, molt alertes durant el dematí, fer un esmorzar de forquilla, un pit de pollastre a la planxa sense pell i una fruita. El més interessant serà demanar carbohidrats sense greixos o oli, una pasta amb tomàquet i sense formatge o un arròs amb verdures. La idea és obtenir carbohidrats que relaxin la situació, sense els greixos, que facin que siguem pensament. Com en qualsevol altre aspecte de la vida, l'important és tenir el control sobre l'eina, en aquest cas el menjar, i que no passi al revés, que les nostres decisions no estiguin condicionades pel nostre cervell, sinó pel estómac. Per la ment sana, què hi podem posar? Doncs, sobre la relació de les emocions i l'alimentació, que són relativament més recents, per bé que cada vegada hi ha més equips que les estudien, quedarà molt per descobrir.
perquè hi haurà, i anirem comprovant, que hi ha variacions genètiques racials, que hi haurà molt

les possibilitats de modificació. Mentrestant, fem cas del que sabem i apliquem aquestes senzilles mesures per assegurar-nos que el nostre cervell estigui en un excel·lent estat nutricional. Què és el primer? Menjar lo suficient. Pot semblar una cosa molt tonta en un país on la gent peca més per excés que per defecte. Però uns mesos de dieta durant l'operació biquini poden prendre-li al cervell els nutrients que necessita i sense perdre pes de forma duradera. Prendre les calories necessàries, no prendre molletes. Prendre porcions més petites, però més a menut. Més sovint. Qui diu que el correcte és prendre 3 menjars al dia? L'acostum. Però l'ideal és fer menjars més lleugers i sovintejats per garantir un subministre constant d'energia. A més, esquivar la sensació de gana durant el dia farà que, quan ens asseiem a menjar, mengem amb més moderació. Millor triar aliments que es van absorbint, que es metabolitzin poquet a poquet. El sucre blanc, molt bé, sí, és necessari la glucosa, però en són xuter d'energia que desapareix en pocs minuts. Mentre que els carbohidrats complexos, com els que trobem a les fruites, verdures i cereals integrals, es metabolitzen molt més a poc i el cervell els va adquirint de manera més progressiva i duradora. I els greixos han de ser els correctes. Per protegir els greixos i el cor, preferem preferentment l'oli d'oliva. Toca ser pacient. La nutrició relativament recent, l'especialitat que segueix investigant i els aliments a l'últim de l'últim, ens poden portar a trobar-nos que una cosa que ens diuen avui com a bona, demà se la posen en dubte, demà passat ens diuen que és una barbaritat i el dijous ja ens diuen que per favor, que com hem pogut estar tants anys sense menjar el que ens tocava. Són coses de la ciència i dels científics. I de l'efecte moda. Fugim de l'efecte moda. La lleteta per anar a dormir amb les galetes de la iaia és un gran invent. I cuidem-nos molt, perquè al cap i a la fi aquest petit habitant de la caixa d'ossos més dura del cos, és el que ens ajudarà a portar i ser amos de les nostres vides.

Ràdio Cubelles 107.5 FM. Give us some of your political beliefs.

0: et creus que ets o no.
1: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
2: Ràdio Cubelles, notícies.
3: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats a la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
4: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto, iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no. Y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema educación, por todos los temas que nos afectan a Cubellas y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlament y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
3: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada al Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del Parc del Garraf, la rehabilitació de la Societat Recreativa El Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
5: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de Rodalies que tenim a Catalunya, i per tant doncs el que han fet ha sigut promeses, però malauradament en els pressupostos res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
3: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf.
6: Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient, a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
0: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme que és sa, que respectarà el medi ambient, i això és el que hem de treballar els dos. No? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
6: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
7: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, es van presentar moltes iniciatives, i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que que ens ho creiem molt. No?
6: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny.
8: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

més vull aprendre a desaparèixer i així haurat des d'un forat et i et donaran tota la meva poesia completa perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat.

Dime boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet el llit volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si per

res pot completar. Jo només vull tornar aquell juliol, tu i jo. Tabac, flors i un balcó. Res pot ser igual. El temps ja ho ha oxidat. El que vam ser tu i jo.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats de la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
3: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque, señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto, iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no. Y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema de educación, por todos los temas que nos afectan a Cubellas y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlament y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
2: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes, destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada al Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del Parc del Garraf, la rehabilitació de la Societat Recreativa El Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
4: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de Rodalies que tenim a Catalunya i, per tant, doncs, el que han fet ha sigut promeses, però, malauradament, en els pressupostos, res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
2: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf.
5: Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient, a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
6: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme que sa, que respectarà el medi ambient, i això és el que hem de treballar els dos. No? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
5: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
7: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives, i el fet de tenir la Carta Europea Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és que ens ho creiem molt. No?
5: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny.
8: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i calorós, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt hi haurà algun núvol d'evolució llunyà a la tarda. La temperatura pujarà i tornarà ja a superar en claretat els 30 graus, tot i que hi va haver un parell de dies, el divendres i el dissabte, en què no vam arribar per primera vegada des del dia 19 o 20 als 30 de màxima. Avui, doncs, la temperatura es mourà entre els 22 i 23 graus que hem tingut de mínima i els 31 de màxima, amb una humitat moderada i xafogó a ratlla. Vent feble amb terrals a primera hora i sobretot de migjorn o garbí la resta del dia, una miqueta més reforçat al migdia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i de rigorós estiu en plena onada de calor, tot i que les temperatures aquí a la costa encara se situen dins de la normalitat de ple estiu. Així, aquesta nit pujarà una mica més la temperatura, estarà per sobre dels 23 de mínima i demà voltarà els 32 de màxima, amb una humitat moderada i una xafogó potser una miqueta més notable. Vent feble amb terral a l'inici final del dia i marinades de migjorn o garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de 2 hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una 70 de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica. A més, els més petits, a diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Kess, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
4: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs hagi sigut perfecte per aquí a Cubelles. Ha sigut un ambient increïble, hem viscut també els castellers aquí que han pujat en el moment que el Tour ha passat i la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de Fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele estava ple, tota aquesta recta de la C31 estava ple de gent. I la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
3: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar 3

0: quarts de 12 del migdia, tal com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
1: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població, doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
2: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una seixantena, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
1: I sobretot a tota la població, pel seu civisme, i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies, i gràcies Cubelles per tot.
0: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant dues hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
3: Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix també amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
4: Els joves, al final, és una festa, la festa jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'espai jove, no? Cada any doncs intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta doncs atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
3: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la festa jove.
4: No només el jovent, passa a totes les franges d'edat. Cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la festa jove naixia més de les associacions de que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
3: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
5: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys.

0: Sempre pensem doncs, que d'estar dins del programa Festa Jove, evidentment, va dirigit per adolescents joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
1: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una extreme race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdics esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
2: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats de la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
3: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto, iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no. Y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema educación, por todos los temas que nos afectan a Cubellas y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlamento y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
2: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlo Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada del Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del Parc del Garraf, la rehabilitació de la Societat Recreativa El Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
4: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui,

0: que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de rodalies que tenim a Catalunya, i per tant doncs, el que han fet ha sigut promeses, però malauradament en els pressupostos res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
1: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf. El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. Completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de La Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits als anys 60 i 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavier Andreu.
2: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons sóc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, dels anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, bé, aquest tipus de música així.
1: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup d'havaneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de La Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
3: Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
4: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme doncs, que és sa, que respectarà el medi ambient, i això doncs, és el que hem de treballar els dos. No? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum doncs, va anar al regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
3: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
5: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és que ens ho creiem molt, no?
3: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
6: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
7: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
8: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
9: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut.
10: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
7: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

És impossible la fuga per l'escala. I has regirat tot el pis de dalt a baix. Has mig obert la finestra per si torna el nostre gat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i calorós, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt hi haurà algun núvol d'evolució llunyà a la tarda. La temperatura pujarà i tornarà ja a superar amb claretat els 30 graus, tot i que hi va haver un parell de dies, el divendres i el dissabte, en què no vam arribar per primera vegada des del dia 19 o 20 als 30 de màxima. Avui, doncs, la temperatura es mourà entre els 22 i 23 graus que hem tingut de mínima i els 31 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor a ratlla. Vent feble amb terrals a primera hora i sobretot de migjorn o garbí la resta del dia, una miqueta més reforçat al migdia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i de rigorós estiu en plena onada de calor, tot i que les temperatures aquí a la costa encara se situen dins de la normalitat de ple estiu. Així, aquesta nit pujarà una mica més la temperatura, estarà per sobre dels 23 de mínima i demà voltarà els 32 de màxima, amb una humitat moderada i una xafogor potser una miqueta més notable. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o garbí al centre de la jornada, fent que la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de 2 hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una 70 de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica i familiar. A més, els més petits van poder participar de diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
4: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs, hagi sigut perfecte per aquí a Cubelles. Ha sigut un ambient increïble. Hem viscut també els castellers aquí que han pujat en el moment que el Tour ha passat. I la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de Fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele, estava ple, tota aquesta recta de la C31 estava ple de gent i la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
3: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar a 11:45 del migdia, tal com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
5: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
6: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una seixantena, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
5: I sobretot a tota la població, pel seu civisme, i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies, i gràcies, Cubelles, per tot.
3: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant 2 hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
0: Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix també amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
7: Els joves, al final, és una festa, la festa jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'espai jove, no? Cada any doncs intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta doncs atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
0: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la festa jove.
7: No només el jovent, passant a totes les franges d'edat, cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la festa jove naixia més de les associacions que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
0: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
8: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic. Però sí que hem volgut, doncs, assenyalar, no? El dijous a l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir, a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa de Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents i joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
0: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una Extreme Race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdics esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove a l'Ajuntament.
9: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats de la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
10: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto, iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no. Y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema de educación, por todos los temas que nos afectan a Cubellas y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlament y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
9: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada del Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del Parc del Garraf, la rehabilitació de la Societat Recreativa El Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
11: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de rodalies que tenim a Catalunya i, per tant, doncs, el que han fet ha sigut promeses, però, malauradament, en els pressupostos, res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
9: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf. El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a

0: Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un món. Completen la formació Joan Guinovart, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de la Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits als anys 60 i 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavier Andreu.
1: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons soc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, dels anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, bé, aquest tipus de música així.
0: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup de veneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de la Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
2: Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
3: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme doncs, que és sa, que respectarà el medi ambient, i això doncs, és el que hem de treballar els dos. No? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum doncs, va anar al regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
2: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
4: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és un, que ens ho creiem molt, no?
2: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
5: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
0: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix també amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
3: Els joves, al final, és una festa, la festa jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'espai jove, no? Cada any, doncs, intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta, doncs, atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
2: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la festa jove.
3: No només el jovent, passant a totes les franges d'edat, cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la festa jove naixia més de les associacions de que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
2: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
4: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic, però sí que hem volgut, doncs, assenyalar, no? El dijous l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir, a refrescar. Sempre pensem, doncs, que és d'estar dins del programa de Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents i joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
2: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una extreme race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdics esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, També hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Yo, primo. MGT, los socis, Johnny. Què és el que passa, cabrons? Que li follen el cul a totes les perraques. Aquí som del poble pel poble. I prou, vale? MGT, los socis, primo. Yo.

se li dona molt de bombo perquè cap tren va bé. Però és que jo vinc cada dia a agafar el tren i és que cada dia cap tren va bé, saps? Tu creus que un país s'ha de parar perquè plogui? Si és que em pixi rellis, que això no, és que no és pas seriu. Si som un xiste, ja. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriu. Si és que em pixi rellis. Que no és pas seriu.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de 2 hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una 70 de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix, van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica i familiar. A més, els més petits van poder participar de diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
3: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs hagi sigut perfecte perquè Cubelles. Ha sigut un ambient increïble. Hem viscut també els castellers aquí que han pujat en el moment de que el Tour ha passat. I la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de Fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele està ple, tota aquesta recta de la C31 està ple de gent i la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
2: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar a 11:45 del migdia, tal com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
4: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
5: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una 60, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
4: I sobretot a tota la població, pel seu civisme i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies i gràcies Cubelles per tot.
2: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant 2 hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge doncs, de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer doncs, de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
6: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
7: Bé, Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngels Fuster.
8: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
7: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
6: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: cop mai havia passat i esperam que ja mai deixi de passar.
1: Pujant amb l'esforç coordinat de tots.
2: Sí, els valencians, del pas i de la vida. O ara o mai.
3: Perquè no ens abasteixin.

0: tres, cuatro.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Hola, què tal? Benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Encetem una nova edició de la música dance dels 70s, 80s i 90s. I avui ens centrarem en les cançons de l'estiu. I no podíem començar amb una altra que amb la que va ser la reina de les pistes de ball als estius. Estem parlant de la Donna Summer. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la pista central de Hot Dance 80.

Donna Summer, la reina de les pistes de ball, que ens va deixar quan tenia 62 anys, el 17 de maig del 2012. Podíem fer tot un programa dedicat a la Donna Summer perquè va tenir molts i molts números uns. I d'Estats Units saltem cap a Itàlia, el país de la bota. Des d'allà ens arriba la Sabrina. Boys, boys, boys.

Recorda, si vols demanar una cançó Hot Dance 80, envia una nota de veu al 626-440-111. I en successives edicions de Hot Dance 80 te les punxarem.

Una història que va començar amb els Guam i que després va emprendre carrera en solitari. Estem parlant de George Michael i aquest seu Faith.

com diem sempre, hi ha música de qualitat i música, doncs, molt comercial, hortera, si em apures, però que ballàvem i ballàvem molt a les pistes de ball.

No pares, sigue, sigue. Seguim, seguim. Baixem una mica els BPMs amb les Bacarà i el Yes Sir Boogie, I Can Boogie. Avui recordant les cançons de l'estiu al teu programa Dance de dècades anteriors, Hot Dance 80.

Això funcionava a les pistes de ball, i a les platges, a la costa, amb les bàquera. I anem a escoltar una cançó d'un grup espanyol, però que va triomfar moltíssim a l'estranger. Estem parlant de Los Bravos i Black is Black.

Una cançó que es va enregistrar quan hi havia dictadura a Espanya. Ja que en Franco ens va deixar el 75 i aquesta cançó es va editar el 1966. Va aconseguir el número 2 a les llistes del Regne Unit, el número 1 al Canadà i la quarta posició als Estats Units. Però Hot Dance 80 és un programa de música dance de dècades anteriors, no de política. Cadascú pensa el que pensa. I ho deixarem aquí. No direm ni asa ni bèstia. Seguim escoltant les cançons de l'estiu a Hot Dance 80. Ara, en aquesta ocasió, de la mà de la Kylie Minogue i el seu Locomotion.

escoltant les cançons que varen ser número 1 als estius. Passarem de posar El Tractor Amarillo, Aquí no hay playa i aquest tipus de música, perquè encara hi ha un nivell. Aquesta és la Gloria Estefan, abans de que conegués a Emilio Estefan, abans que fossin parella. La cubana afincada en Miami. En Miami Soul Machine.

La ràdio és un mitjà que ens fa viatjar per tot el món. I que fàcil que ho fem, i que ràpid. No ens tenim de passar hores i hores a dalt d'un avió per anar d'un punt a un altre del planeta. Ara volem de Miami cap a Itàlia, perquè des d'allà ens arribava Corona.

les cançons clàssiques de l'estiu. Anem a escoltar ara una cançó de la Rafaela Carrà, que ha passat per la batedora de Bob Sinclair.

una cantant italiana que va cantar, va fer d'actriu, va fer de presentadora, va fer televisió i us teníem sempre a la gent en marxa. Aquesta és la versió dance que ha fet el Bob Sinclair, però, per exemple, quan venia a Catalunya o anava a Espanya, feia aquesta.

Ei, sóc Mike Platines. Una recomanació especial. Heu d'escoltar obligatòriament Hot Dance 80, perquè la música que tenen és fantàstica.

I anem a escoltar una cançó que es va editar el 13 de desembre del 93 i el 15 d'agost del 95 va triomfar.

0: I és que hi han cançons que només es fan per triomfar a l'estiu.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Mambo Number 5. I ara anem a posar una cosa que jo no l'he menjat mai. He menjat cargols, però sopa de cargols?

Avui estem fent un programa dedicat a les cançons de l'estiu. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, la Susi Bautista, des de la coordinació tècnica en Barbarroja Show, i aquí, dirigint, editant i presentant un servidor, Josep Maria Jurado.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i calorós, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt hi haurà algun núvol d'evolució llunyà a la tarda. La temperatura pujarà i tornarà ja a superar en claretat els 30 graus, tot i que hi va haver un parell de dies, el divendres i el dissabte, en què no vam arribar per primera vegada des del dia 19 o 20 als 30 de màxima. Avui, doncs, la temperatura es mourà entre els 22 i 23 graus que hem tingut de mínima i els 31 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor a ratlla. Vent feble amb terrals a primera hora i sobretot de migjorn o garbí la resta del dia, una miqueta més reforçat al migdia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i de rigorós estiu en plena onada de calor, tot i que les temperatures aquí a la costa encara se situen dins de la normalitat de ple estiu. Així, aquesta nit pujarà una mica més la temperatura, estarà per sobre dels 23 de mínima i demà voltarà els 32 de màxima, amb una humitat moderada i una xafogor potser una miqueta més notable. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o garbí al centre de la jornada, fent que a la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de dues hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una setantena de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix, van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica i familiar. A més, els més petits van poder participar de diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
4: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs, hagi sigut perfecte per aquí a Cubelles. Ha sigut un ambient increïble. Hem viscut també els castellers aquí que han pujat en el moment de que el Tour ha passat. I la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de Fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele està ple, tota aquesta recta de la C31 està ple de gent i la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
3: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar a 11:45 del migdia, tal i com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
5: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
6: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una seixantena, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
5: I sobretot a tota la població, pel seu civisme, i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies, i gràcies, Cubelles, per tot.
3: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant 2 hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge doncs, de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer doncs, de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
0: Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix temàtic, amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
7: Els joves, al final, és una festa, la festa jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'espai jove, no? Cada any doncs, intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta doncs, atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
0: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la festa jove.
7: No només el jovent, passa a totes les franges d'edat, cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la festa jove naixia més de les associacions que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
0: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
8: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic. Però sí que hem volgut, doncs, senyalar, no? El dijous a l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir, a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa de Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
0: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una Extreme Race, un tobogán i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdic-esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
9: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats de la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
10: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque, señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema de educación, por todos los temas que nos afectan a Cubellas y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlament y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
9: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada al Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del Parc del Garraf, la rehabilitació de la societat recreativa al Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
11: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de rodalies que tenim a Catalunya i, per tant, doncs, el que han fet ha sigut promeses, però, malauradament, en els pressupostos, res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
9: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf. El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. Completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de La Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits als anys 60 i 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavier Andreu.
12: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons soc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. I, nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, dels anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, aquest tipus de música així.
9: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup d'havaneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de La Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
0: Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
13: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme doncs, que és sa, que respectarà el medi ambient, i això doncs, és el que hem de treballar els dos. No? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
0: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia

0: Acció de Natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
1: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives i el fet de tenir la Carta Europea de Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que ens ho creiem molt, no?
0: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Vallarol durant els mesos de maig i juny. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
5: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

Bon dia. Això és Vents de Poesia, Tempesta de Rock. El meu nom és Ivan, Ivan Madrigal, i és un plaer de trobar-vos en aquesta silenciosa manera. I comencem una sèrie de programes con la intenció d'explorar les relacions entre la poesia i la música rock. Essent Spirit, un grup que no ha passat a la història com molt reconegut, però de molt interessant, i té aquesta versió tan curiosa de Like a Rolling Stone.

Put a letter to my home, to my home, Lord, to my home.

0: Escolta Ràdio Cubelles. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol, obert de dilluns a diumenge, menú diari i de cap de setmana, ampli menjador i terrassa exterior. Ofereix una àmplia carta d'entrepans, especialitat en paelles, fideuà, arròs negre, caldosos i tapes variades. Per esmorzar, dinar o sopar, vine al restaurant Armengol de Cubelles, al carrer Àngel Guimerà 8, al telèfon 93 688 59 59. A Cubelles, bar-restaurant L'Armengol.
1: Ràdio Cubelles.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre, que espero que us agradi escoltar, i per això doncs, he fet una selecció de peces que crec que poden ser adients i agradables per acompanyar-vos a aquesta estona, sigui diumenge, sigui dilluns al vespre o a l'estona que vosaltres decidiu escoltar aquest o qualsevol altre programa, el podcast de la ràdio. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics.

Avui començarem el programa amb Txaikovski i escoltarem dos fragments de la Simfonia número 3, la polonesa, opus 29 en re major, amb la Filarmònica Eslavònica, dirigida per Carlo Pantelli.

Començàvem amb Txaikovski i amb uns fragments de la polonesa. A continuació tindrem un espai amb grans veus per començar una ària de Don Giovanni de Mozart, Madamina, amb el baríton Walter Berry, interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Herbert von Karajan. Després serà Verdi, Giuseppe Verdi, i la seva òpera Il Trovatore, la peça anomenada Mal Regendo alas pro Salto, amb l'orquestra de l'Òpera de Viena. La interpretació és de Plácido Domingo i Ruzza Valdani i és una gravació d'un concert a l'Arena de Verona. I després també amb Verdi, però de la seva òpera Macbeth, l'ària Vieni Tafretta, amb la gran Maria Callas com a intèrpret i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de l'Alemanya del Nord.

Doncs hem escoltat una part amb grans veus com a solistes de peces d'òpera. I continuem ara amb Johannes Brahms i un fragment del seu Rèquiem alemany, opus 45, interpretat per l'Orquestra de Filharmònica de Viena, dirigida per Herbert von Karajan, una obra sacra per a soprano i barítons solistes, de la que vam escoltar ja una part, i avui en tenim un altre fragment, el del Rèquiem alemany de Brahms.

Hem escoltat un fragment del Rèquiem alemany de Johannes Brahms i seguim amb Beethoven. De les seves sonates per a piano tenim ara la sonata número 9 en E major, opus 14, que serà interpretada pel gran pianista Vladimir Ashkenazy.

Era la sonata número 9 en E major opus 14 de Beethoven, una de les seves famoses sonates per a piano que ha interpretat el gran Vladimir Eskenazi. I ja per la part final del programa tenim una interpretació d'instruments de corda amb l'Orquestra de Plectro de Córdoba. És una formació, una associació de joves músics que fusionen la música clàssica, la música nacional i popular amb instruments de cordes. Va fundar l'any 1996 i ha fet una gran tasca de difusió de la música pròpia. La dirigeix José Luis González Delgado. Escoltarem d'Eduardo Lucena, un compositor cordobès, a la cèlebre Habanera i la Mazurca a Córdoba. La bandúrria solista és Guillermo Martínez i el llaüt solista Jesús Jaén. Aquesta orquestra us acompanyarà fins al final del programa. Bona setmana!

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència. Ràdio Cubelles 107.5 FM.

0: Bon dia, amics de Ràdio Cubelles. Us saludem una vegada més amb aquesta sintonia que, com ja sabeu, dona pas a les nostres històries de la música. Jo sóc el Xavier Andreu i, com sempre, també ens acompanya l'Ignasi Guiluz. Bon dia, Ignasi.
1: Bon dia, Xavier. Bon dia a tothom. La setmana passada vam iniciar una sèrie de programes parlant de música per fer l'amor. En aquell programa inicial us vam presentar temes d'aquells que ajuden a crear l'atmosfera propícia per acostar-nos al nostre objectiu, i la majoria eren temes romàntics, ballables i alguns amb un alt contingut de sensualitat. Vam deixar pel final algunes cançons una mica més mogudes per evitar que el soufflé es desinflés.
0: I avui seguirem en la mateixa direcció i, a més, intentarem escollir temes que continguin bé a la lletra o en el títol alguna referència que ajudi a deixar clares les nostres intencions.
1: Sí, senyor.

0: Vull estar amb tu, dels Catarres, es va convertir ràpidament en un himne festiu amb un nivell d'èxit comparable al seu primer single, Jennifer.
1: Aquest tema ens ofereix un ritme més viu i el títol és força explícit. Ara bé, potser hem de saber mesurar els graus d'intensitat, que no sigui que ens passem en el sentit contrari. Per tant, potser podríem escollir alternatives menys agosarades, què et sembla?
0: Val. Sí? Doncs a veure què us sembla aquesta proposta.

0: Tornem, doncs, a temes una mica més calmats i que cedeixen protagonisme a les metàfores com aquest «Bailar pegados es bailar», d'en Sergio Dalma.
1: Sí, senyor. Hi ha metàfores de tots els colors al llarg de la lletra d'aquest èxit de 1991, començant pel títol de l'àlbum del qual formava part, «Sintiéndonos la piel».
0: Tot i les metàfores, recordem aquella que diu «Igual que baila el mar con los delfines».
1: Sí,
0: també bonica. Trobem, sí, i també trobem algunes línies que són prou explícites, com allà on fa «Abrazadísimos los dos, sintiéndonos la piel».
1: Mm.
0: Això ja comença a ser una mica més clar, que allò dels delfins.
1: Sí, senyor, tens raó.

0: Mira, Javier, si parlem de metàfores en aquest tema de Grace Jones, Pull Up to the Bumper, en trobem un bon grapat. Ara ens en parlaràs.
1: Doncs mira, la Grace Jones és una cantant jamaicana que va iniciar la seva carrera com a model de prestigioses marques de moda, com Yves Saint Laurent, per exemple, destacant la seva aparença andrògina i les agosarades postes en escena.
0: I va ser, posteriorment, a partir de 1977, que es va iniciar en el món de la música amb una notable presència, sobretot en l'anomenada New Wave.
1: El tema que escoltem, com dèiem abans, està ple de metàfores, totes elles de clar doble sentit sexual. Tant és així que, especialment als Estats Units, nombroses emissores de ràdio inicialment van censurar la cançó.
0: Ja hi som.
1: Però finalment es van veure obligats a emetre-la degut al seu gran èxit comercial.
0: I amics, potser us esteu preguntant quines són aquestes metàfores. Ja el títol, Pull Up to the Bumper, vol dir arriba fins al para-xocs. I es refereix a la situació en què dos cotxes queden el de darrere enganxat al de davant tocant-se pels para-xocs.
1: Està bé la metàfora. Altres parts de la lletra donen a entendre tamanys quan diu vine amb la teva llarga limusina.
0: Ah, carai.
1: I també hi ha referències al lubricant o també al sexe oral.
0: Directament. Sí.

0: Seguim amb temes una mica més animats per allò que dèiem de no abaixar el suflé i al mateix temps que tinguin un puntet a la lletra, com aquest Do You Think I'm Sexy, d'en Rod Stewart.
1: En aquest tema, el cantant escocès, amb la seva característica veu, ens descriu una situació en què una noia veu com un home la desitja i els nervis d'ell que no gosa acostar-s'hi. Sí, és per això que la tornada diu: si vols el meu cos i creus que jo sóc sexy, vinga va, carinyo, acosta't i digue-ho.
0: Més explícit impossible.
1: I tant.
0: I escolta, més encara, afegeix: si realment em busques i creus que jo sóc sexy, només cal que em toquis. Vinga va, carinyo, digue-m'ho. Assageu una coreografia mínimament suggerent per acompanyar aquest tema i, amics, tindreu un èxit gairebé assegurat.

0: Una altra alternativa possible és aquest tema del duet britànic de música sintètica Goldfrapp. Aquí escoltem interpretant Oh La La La, una cançó amb ritme i lletra insinuants, potenciats per la sensual veu de la cantant del grup, el qual dona nom Alison Goldfrapp.
1: A la lletra, sense gaire ambigüitats, la cantant manifesta que busca tenir sexe sense relació romàntica. El títol és el típic Oh La La de l'idioma francès i el repeteix a la tornada dient que el que ella necessita és Oh La La. Podríem afegir allò de tu ja m'entens.
0: I tant.

0: Amb el títol d'aquest tema de George Michael no cal entendre gaire, ja que és simplement I want your sex, o sigui, vull el teu sexe.
1: Haguéssim pogut escollir altres cançons d'aquest cantant anglès d'orígens grecs que va morir l'any 2016 a l'edat de 53 anys. Per exemple, Careless Whisper, que és aquella que comença amb un solo de saxi i que, com aquesta, és també molt sensual.
0: Com les anteriors, és una d'aquelles cançons per les quals us podeu preparar una coreografia per impressionar la vostra parella. Ara bé, en aquest cas haureu d'estar una mica en forma, ja que la cançó té una durada de més de 11 minuts.
1: Ah, carai!

0: Doncs amb una donada molt més estàndard tenim aquesta cançó de Bill Withers titulada Use Me, un molt explícit Utilitza'm. Els inicis de la carrera de Bill Withers no van ser gaire fàcils i després d'haver servit durant 9 anys a la Marina dels Estats Units va trobar feina de mecànic i mentre treballava va començar a fer gravacions casolanes i a actuar en petits clubs socials fins que va trobar l'èxit amb el tema Ain't No Sunshine, que segur que recordeu.
1: Tot i amb això, no va deixar la feina de mecànic, perquè en aquells moments considerava que la música era un negoci massa voluble. Posteriorment, ja sí que es va dedicar completament a l'espectacle, fins que va morir l'any 2020, quan tenia 81 anys.
0: Però no ens distraiem. Tornem els nostres esforços per crear una atmosfera que deixi clares les nostres intencions, per si aquestes alçades encara no estan prou de clares.

0: I can take you high.
1: En funció de cada situació, ens pot interessar un cantant masculí o femení.
2: Sí, clar.
1: I així cadascú podrà escollir allò que li convingui. Aquí ara, en aquest cas, tenim en Bruce Springsteen dient clarament que està encès, en aquesta cançó que es titula I'm on fire.
2: Sí, senyor. Fixeu-vos que el ritme torna a ser més viu i sensual i, sobretot, la lletra és molt explícita, ja que comença dient directament: ei, nena, ton pare és a casa, on ha ha marxat, deixant-te sola. Tinc un mal desig, estic encès. Passarem ara a l'opció femenina.

0: I no es pot dir més clar de com ens ho diu Etta James: I just want to make love to you. O sigui, jo simplement vull fer l'amor amb tu.
1: La cançó havia sigut originalment enregistrada per Muddy Waters, i la versió d'Etta James es va fer famosa a Europa per ser la banda sonora d'una campanya publicitària de la marca Coca-Cola, que segurament recordeu.
0: Sí, eren aquells anuncis en què un grup de dones es quedaven mirant des de la finestra de l'oficina a un treballador, molt atractiu naturalment,
1: clar,
0: que es treia la samarreta i es bevia un refresc mentre descansava de la feina.
1: Mm-hmm.

0: altra cantant femenina. Ara és Ana Belén, amb un dels seus èxits més coneguts, Derroche, que amb una sensualitat desbordant ens relata una nit que comença amb el rellotge aturat i el telèfon desconnectat.
1: El títol apareix també a la tornada amb una lletra al mateix temps poètica i explícita. Diu: besos, ternura, que derroche de amor, quanta locura. I una metàfora per fer-nos entendre la intensitat de la situació. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana.

0: Arribats al punt de les lletres explícites, aquí tenim la d'aquest tema de D-Vinyls, situat amb Toco. I Touch Myself, en l'original anglès. D-Vinyls van ser una banda de rock australiana formada a Sydney al voltant de la cantant Chrissy Amphlett i que van estar en actiu fins la mort d'ella als 53 anys a causa d'un malaurat càncer de pit.
1: En aquest tema ens tornem a trobar amb un ritme que convida a la sensualitat i una lletra molt explícita que la tornada diu: quan penso en tu, em toco.
0: Déu-n'hi-do.
1: I per si la tornada no fos prou explícita, a una de les estrofes també diu: vull que m'estimis, quan estic deprimida et vull damunt meu.
0: I acabarem, amics, el programa d'avui amb una de les invitacions a fer l'amor més explícites i conegudes. Fixeu-vos.

0: Voleu-vos coixer avec moi ce soir? És una pregunta més que explícita que la trobem a la tornada d'aquesta cançó del trio de funk rock, La Belle. La cançó es titula Lady Marmalade i també la van poder escoltar a la banda sonora de la pel·lícula Moulin Rouge.
1: La lletra relata l'encontre sexual d'un home amb Lady Marmalade, una prostituta de Nova Orleans, d'aquí que la pregunta que ella fa sigui en francès, donada la influència d'aquest idioma, d'aquesta cultura, en els orígens d'aquella ciutat. Doncs bé, aquí ho deixarem, amics, amb la pregunta sense resposta fins la setmana que ve. Mentre, cuideu-vos molt.
0: Cuideu-vos tots.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics, Ràdio què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon com dia sempre. O bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, 107.5 FM. La-da-da-da-dee.
4: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
3: Ràdio Cubelles.
4: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. L'Agrupació de Balls Populars de Cubelles commemora enguany 30 anys d'entitat, una entitat nascuda l'any 1996. Precisament va ser en el marc d'una festa major, un 15 d'agost, quan naixia aquesta entitat que té ja un recorregut de 3 dècades. Avui en parlem, d'una banda, amb la Clàudia Rodríguez, que és la seva presidenta. Benvinguda, Clàudia.
5: Gràcies.
4: I també hem convidat a la Clàudia Millán. Benvinguda, Clàudia.
5: Gràcies.
4: Perquè en el marc d'aquests 30 anys també heu preparat una exposició que tindrem doncs, activa en el marc doncs, també d'aquesta festa major petita, el mes de juliol, i de la qual també en parlarem avui en detall. Bé, comencem pel principi, en tot cas, dèiem el 15 d'agost de l'any 1996, va néixer l'Agrupació de Balls Populars de Cubelles. Va néixer en el marc de la festa major, tot i que es va formalitzar el 21 d'octubre del 96 oficialment. És quan es legalitza aquesta entitat, ja amb uns estatuts i amb un acte doncs, fundacional. Primer de tot, Clàudia, què representa, què significa per l'agrupació arribar a aquests 30 anys d'història?
5: Doncs arribar als 30 anys per nosaltres és una gran fita, no? Significa una evolució, significa que el poble segueix vinculat amb la cultura popular i per nosaltres doncs, és un orgull poder seguir formant part tan activament com una mica de gestió, tant a Clàudia com jo formant part d'aquesta junta que coordina una mica doncs, totes les colles i tot el funcionament. Per nosaltres és meravellós poder arribar amb aquests 30 anys seguint actius, seguint funcionant al 1000% i doncs, per nosaltres és com dic, és meravellós seguir després de tants anys.
4: Hem de dir que l'agrupació neix després d'uns mesos de conversa, aquell any 1996, ja existien unes colles, no? Aquestes colles es reuneixen, parlen i al cap d'un període de mesos, tres, ja prenen aquesta decisió de formalitzar-se sota la marca d'Agrupació de Balls Populars. No? S'assigna un conveni, en aquell moment hi havia d'alcalde el Joan Vidal, era alcalde i regidor de Cultura, i a partir d'aquí es formalitza una mica aquell compromís entre entitat i ajuntament, entre d'altres, doncs aquell reclam que hi va haver en aquella època de la necessitat d'un local. No? No sé si voleu una mica parlar, no?, d'aquesta evolució. No? L'entitat neix, que no té local social, de fet, ocupava un espai a l'antic cinema mediterrani, allà sorgeix doncs, algun problema en el sentit de que inclús pateixen un robatori, recordo jo, doncs d'aquella, diguem, del material pirotècnic, no?, dels diables d'aquell moment, no? I a partir d'aquí, clar, cada vegada es veu més la necessitat fins que actualment no esteu a l'escorxador i, per tant, s'ha hagut de batallar força, no?, per aconseguir des de l'inici, no?, que ha anat evolucionant, arribar, no?, al que teniu avui dia.
5: Sí, al final és necessari crear una entitat que pugui gestionar una mica tot, no? Quan tens diverses colles sempre passa, no? Quan hi ha diversos grups sempre tens necessitat de coordinar-nos una mica entre tots. Al final la importància de tindre una agrupació, una associació o entitat, no? Que a vegades doncs, la diferència és important estar coordinats, anar tots a una i poder tindre un espai compartit, perquè al final sí, podem guardar materials i coses cadascun dels seus propis, però és necessari tindre una seu social on poder estar tots, on saber on hem d'anar, no? Com crear una casa de tots, i al final doncs, és això, n'és la necessitat de crear una agrupació, i doncs, així va ser, també amb la col·laboració d'Ajuntament, perquè al final doncs, penges en certes coses. Així que sí, neix amb la necessitat, d'una necessitat sorgeix una cosa, al final, és així.
4: Això va ser l'any 2011, però prèviament, clar, es van signar uns estatuts, no?, i es parlava una mica de l'objectiu que havia de tenir aquesta agrupació, no? Va néixer per unir diverses colles del municipi. Creus que aquest esperit fundacional encara es manté? Doncs això, no?, l'esperit d'unir diverses colles perquè ballin i per la Festa Major i altres llocs, no? Perquè de fet feu actuacions arreu.
5: Sí, doncs segueix estant. És a dir, al final nosaltres tenim un espai comú on ens trobem i on ens coordinem entre tots i segueix estant l'esperit, inclús ara molt més, hi ha moltes més colles que en el seu moment, i al final es manté la mateixa idea i inclús va en augment. Sempre la intenció és anar incorporant nous membres, anar incorporant noves colles i seguir mantenint aquesta xarxa d'entitat com en el seu moment era l'objectiu, doncs aquest enguany segueix sent el mateix.
4: Parlem una mica de les colles, no? Hi ha hagut una evolució, però per parlar d'alguna anècdota, no?, dins de la història, no?, la bèstia que teniu, el Viagrot, va néixer l'any 1998. Recordem una mica el per què, no?, neix el Viagrot, que potser doncs és un dels elements, no?, destacats del vostre bestiari, no?
6: Bueno, inicialment existia la draga, que la van fer el 91, i bueno, que la draga la va fer l'Ajuntament, o sigui, és propietat de l'Ajuntament. I es va fer malament, no estava preparada per tirar foc, i cada cop que tiraven foc es cremava tota la part del davant, i inclús els draguers que la portaven es menjaven el fum dels petards. I cada cop que sortia la tenien que reparar. I això era, bueno, no podia ser cada any tenir que reparar la bèstia. Llavors, l'agrupació d'aquell moment, l'any 96, ja estava intentant fer un drac. Llavors, van realitzar com diverses festes. Una d'elles era la Disco Party Show, que en aquella època va tenir molt d'èxit i venia molta gent, i amb aquells diners que van guanyar en aquelles festes van poder fer el Viagrot. Amb tots aquells diners que van anar recopilant van fer el Viagrot, no? I li van demanar a la Dolors Sans, que era una... Bueno, fabricava... Bueno, és...
4: Sí, sí, una artesana penedesenca.
6: Una artesana, sí, del Penedès. I, bueno, el disseny també és tot el contrari del que seria la draga, no?
4: Sí, totalment, sí. Si veiem,
6: i la draga és com un drac molt infantil, sí, femení, de color rosa, no? I el Viagrot és com una bèstia agressiva, no? Amb un posat com molt ferotge.
4: Sí, sí.
6: I això també va condicionar molt perquè els draguers com volien com un drac fort, no?
4: Sí, sí, sí. Bé, i a més és aquesta curiositat, no?, que inclús doncs, fèieu festes, el que fos, per autofinançar, sí, no?, i per trobar la manera de poder crear, en aquest cas, el Viagrot, no?
6: Sí.
4: Però com ha anat també aquesta evolució al llarg dels anys? Clar, com s'aconsegueix créixer com a colla i amb noves incorporacions, nous balls, no? En el sentit de que, clar, tot també a vegades té un pressupost, no?
5: Bueno, al final és evident que en la vida en general, no només a nivell de teixit associatiu, les coses pugen de preu, s'inflen, el que sigui, ja veiem als supermercats, veiem amb l'habitatge i ho veiem en molts dels àmbits, també en el món associatiu, en la pirotècnia, en el material, en les teles, els calés pugen. És evident que la vida va evolucionant i anem així. Al final t'has d'intentar treure una mica, no?, les castanyes del foc, per dir-ho així, per poder subvencionar totes aquelles modificacions, aquelles festes, aquells actes que tu vulguis fer. Sí que és cert que en el seu moment hi havia potser més possibilitat de fer moltes coses, com potser comentàvem, no?, el fet de que érem de les poques associacions, no?, grans del municipi que ens permetés doncs, poder fer tots aquests actes. Ara, a dia d'avui, com hi ha moltes més alternatives, es segrega una miqueta les coses. No? En el seu moment doncs, es podia fer això, no? Com comentàvem, el quinto, o festes de castanyada, o el que fos, i ara mateix doncs, fem molts actes, perquè seguim fent moltes coses, dintre del marc de lo que és celebració, festa major, setmana cultural, correfoc, tal. Però és cert doncs, que ha anat una miqueta a la baixa per aquesta segregació, potser podríem dir, amb les altres entitats, que et permet fer això. Tenim la sort de que a dia d'avui també existeixen moltes subvencions a nivell de Catalunya, la Diputació, la Generalitat també ofereixen moltes subvencions per formació, per restauració de material i tal, i això al final doncs, ens permet poder restaurar el nostre material que, com diem, tenim la nostra seu social a l'Escorxador. L'Escorxador, aprofitant, no? La Vinentesa és un espai doncs, que fa falta una reforma i fa falta un arranjament perquè no està en les millors condicions possibles, però amb tota la feina i col·laboració dels membres doncs, la mantenim activa i això doncs, fa que amb les coses climàtiques que hem viscut, no? Doncs que si una dana, que si les ventades, que si no sé què, dintre del mateix escorxador el material també es fa malbé, perquè no deixa d'haver-hi humitat, no deixa d'haver-hi doncs, tot el material, la pols i tot, i poder subvencionar aquestes coses doncs, són molts calés i és necessari doncs, trobar efectivitats per això.
4: He fet un recompte 15 anys de l'estrena de l'escorxador,
5: sí, que el temps que no, passa però... sí.
4: Dins aquesta evolució que estem avui també parlant d'aquestes tres dècades també del naixement de l'agrupació. Tornant als orígens, es crea a través de, doncs, a l'inici de 8 colles que hi havia en aquell moment, anem a recordar-les. Hi havia els gegants i capgrossos, les bastoneres, els panderos, els pastorets, els timbalers, el ball de gitanes, els dracs i els dimonis. Això és el que consta al llibre. Mira, l'aprofitarem perquè aquest llibre està molt bé, els 20 anys de l'agrupació de Balls Populars de Cubelles 1996-2016, que va fer el Joan Pujol, la Gemma Sánchez, l'Anna Morcillo i el Xavi Toscano. Està bé perquè recull la història dels 20 anys, per tant, fa 10 anys que es va editar aquest llibre.
5: El tenim disponible encara, si algú li interessa aquest llibre, el tenim disponible encara per poder adquirir-lo.
4: Es pot comprar encara,
5: sí.
4: No?
5: Sí.
4: Molt bé. El que dèiem, no? Hem repassat una mica també aquesta evolució, parlava de la bèstia de foc del Viagró, però al llarg dels anys també es crea un assaig general, una festa, això va ser l'any 2010, i a més una de les curiositats és que aquell dia va ploure. Però a partir d'aquí neix com un acte més, no? Com una prèvia a aquesta festa major. Expliquem una mica, no? També què representa aquest assaig general, perquè la curiositat és que aquell dia va ploure quan es crea, no? I que totes aquelles colles, què van fer? Doncs van anar a buscar un lloc per tapar-se, no? Un local, un bar, no? I a partir d'aquí sembla doncs, que aquest assaig general és mostrar els balls, però també, doncs, no sé, intercanviar doncs, aquesta relació inclús amb els mateixos restauradors del municipi, no?
5: Sí, és a dir, al final l'assaig general també és un motiu més per sortir a gaudir al carrer amb la gent del municipi de lo que és la festa major, no? És una oportunitat també de que les colles posin a prova tots els assajos que han fet, perquè al final, doncs, tu pots estar assajant en un carrer o en una plaça, però no és el mateix que fer tot el recorregut, que és on t'has de veure tu realment, doncs, ballant, torçant-te el turmell amb les rajoles o amb el que sigui, doncs és la manera de posar-te i fer xarxa al municipi. Com dius, no? Doncs també aquesta interactuació amb els comerços fa que el poble formi part de lo que és la festa major també. Nosaltres, al final, l'objectiu, la festa major és de tots i per tots, no només és per la gent de l'agrupació que ballem, sinó és per la gent del municipi. I el fet de que puguis col·laborar amb aquests bars, doncs, com dius, sorgeix la idea de fer-ho així i cada any ho fem. Pactem amb restauradors del municipi, doncs, quines serien les parades que farien les colles i al final, doncs, això. Anem evolucionant la idea, eh? També és veritat que potser comença sent d'una manera i acabarà sent d'una altra, però la idea és això, és formar xarxa i que tothom en gaudeixi activament de la festa, que és per això que està fet.
4: I parlem també una mica del logo, de l'agrupació de Baix Poblars, perquè jo us comentava, ara, aquest any, per commemorar els 30 anys, heu pensat de fer una exposició, que la tindrem doncs, en el marc de la Festa Major Petita, i curiosament doncs, és una exposició que oferireu, no?, per el motiu d'aquesta commemoració, i que tot just es crea l'agrupació de Balls Populars, en van fer una, a Caixa Penedès, no? I allí es va fer un concurs infantil, d'on havia de sortir, no?, un logo. No? Finalment, no surt d'aquests tres dibuixos, no? Però no. Tu em deies, Clàudia, m'ha fet gràcia que m'ho preguntessis abans de començar, no?, aquí l'entrevista audiovisual, perquè tinc alguna cosa a dir, no?, sobre això.
6: Bueno, jo vaig ser una de les guanyadores d'aquell concurs.
4: Sí.
6: Es va fer un concurs infantil on van participar, pues, crec que l'escola Charlie Rebel, diria que va ser. I van haver tres guanyadors, un de cada cicle. La Bea Serna, jo, la Clàudia Millán, del segon, del tercer cicle, i del cicle dels grans, l'Anna Poch. I bueno, jo crec que al final va ser que no, els dibuixos no funcionen a vegades com a logos. I finalment la Junta va decidir dir-li a la Olga Carreras, que era una veïna d'aquí de Cubelles, que és la que va realitzar el primer logo de l'agrupació. I al cap dels anys, ara no recordo quin any es va fer el nou, va fer una renovació d'aquest logotip, que segueix sent més o menys el mateix, no? Però i el va fer el Nacho Vizcaíno.
4: Molt bé. Per tant, ha anat evolucionant també la imatge,
6: sí,
4: no?, de
6: sí,
4: la mateixa entitat. I per què parlàvem, doncs, això de que és curiós, no?, que clar, 30 anys després voleu tornar a recollir, no?, aquesta història, sí, a través d'una exposició. Clàudia, tu t'engarregues d'organitzar aquesta exposició, de posar-li forma, no? Explica'ns tots els detalls d'aquesta exposició en commemoració dels 30 anys.
6: Bueno, l'exposició en si no deixa de ser com un timeline, com una línia del temps de la història de l'agrupació. Vale? No pot explicar totes les coses que explica el llibre perquè seria impossible, però sí, he com intentat agafar com els punts més importants de cada època, no? I plasmar-ho en aquesta exposició. Llavors la gent que vagi podrà entendre una mica la història de l'agrupació, com ha anat evolucionant i com ha anat creixent, les colles que s'han anat han anat acumulant cada any, els actes que hem anat fent o que han desaparegut. Es plasma una mica tot aquestes...
4: Sí, he vist el llibre, no? Mm. Inclús recolliu en aquell llibre sermons al carnaval, sí, no?, dins la vostra xatonada, i són realment, doncs, punyents, aquests sermons. És a dir, en aquell moment era fàcil, no?, tot plegat, sí, la gent potser era més desenfadada, no sé si la societat canvia una mica, potser som més seriosos ara, i abans, doncs, perquè era un poble més petit, doncs ens ho preníem tot d'una altra manera. Ho dic perquè, déu-n'hi-do, ara no llegiré jo el sermó, no?, però n'hi ha uns quants, doncs es feia el propi sermó del carnaval, no?
6: Sí, jo crec que en aquella època l'agrupació era una entitat molt més petita del que és ara. Ara crec que arribem als 500 socis, en aquella època no era tan gran. I també la gent que va fundar l'agrupació era gent que estava molt motivada, es van ajuntar, era com una colla d'amics en aquell moment també. I tenien com moltes ganes de fer moltes coses i van llançar com molts actes, com la xatonada, el quinto, la castanyada, el carnaval. Sortien a gairebé tots els actes que es feien a Cubelles i en feien de més, no?
4: Sí, sí.
6: Perquè o sigui, tenien com la voluntat de que fos una entitat que aglomerés moltes més coses que la festa major. Això a la llarga no s'ha pogut mantenir perquè al final existeixen moltes entitats, molta de la gent que estem a l'agrupació també estem en altres entitats, i al final l'agrupació ha crescut tant que, i la festa major també, no és la mateixa festa major ara que als anys 90, no? Uh-huh. La magnitud és molt més gran, llavors els esforços han quedat més en poder realitzar una festa major que no en poder fer tants actes durant tot l'any, que en seguim fent també, perquè coses en fem, sí.
4: Com serà l'exposició? És a dir, quin material podrem veure? Des de fotografies a vestuari o què? Què exactament?
6: L'exposició és de fotografies, bàsicament. També hi ha alguns escrits i també hi ha notícies de diaris, de, bueno, dels diaris de l'època, el diari Vilanova, de l'Hora, del Garraf, del Full. És com una recopilació de cartells també de festes, una mica recopilació d'imatges.
4: Molt visual, doncs,
6: molt visual, sí. Serà molt visual i, molt, i ja et dic, ja, és com un, serà com una línia del temps on tu veuràs cada any què és el que va passar cada any durant aquests 30 anys i també una mica els antecedents de com es va, com va arribar a formar-se aquesta, l'agrupació, perquè l'agrupació va néixer el 96, però sabem que hi ha els balls que van començar molt abans, inclús els Capgrossos, que són el primer ball que hi ha a Cubelles, és de l'any 1954. Va ser el primer ball que va haver-hi a Cubelles. I aquí està clar que l'agrupació no existia, no?
4: O sigui que també és un homenatge a aquells inicis.
6: Sí, als inicis també, sí, sí. De com va començar la festa, la imatgeria de la Festa Major a Cubelles, no?
4: Per tant, veurem també imatges dels Capgrossos, dels Gegants, no? L'any 1954, sí. aquell inici, i després ja la creació de l'agrupació. Sí. I a partir d'aquí, les diferents etapes...
6: Sí.
4: Molt bé. Parlem una mica també, doncs això, mirant enrere, Clàudia, una mica com a presidenta. No sé, quin creus que és el canvi més significatiu que ha viscut l'agrupació? Mirant una mica enrere, aquestes tres dècades...
5: Jo diria que és el volum del poble, és a dir, el volum i el creixement del municipi en general, de negocis, de gent que hi viu, de gent que ha vingut de fora. La Covid també va fer molta feina aquí. Moltíssimes de les persones que a dia d'avui viuen es van quedar gràcies a la... Bueno, gràcies, aviam. Entenem-ho amb el gràcies, a la Covid. Les seves vides van canviar molt i les del municipi també. És a dir, al final Cubelles ha crescut, és indiscutible que ha crescut, i al final doncs, les entitats també es veuen beneficiades amb això. Gent que vol formar part doncs, de les penyes, de les associacions, dels actes, i cada cop veiem més gent i cada cop tenim més socis. Al final és complex en moltes colles, però tenim gent de tot arreu també. Nosaltres hi ha moltes altres agrupacions que si no ets del municipi doncs no hi pots formar part. Nosaltres aquí no li hem dit mai a ningú, per molt que vingui de Vilanova, de Ribes, de Sitges, d'on vulguin vindre, venen també. I al final doncs aquest creixement també es nota. I jo diria que la gran diferència que n'hi ha és, com comentàvem, no? Doncs el creixement a nivell associatiu i el creixement a nivell poblacional doncs és el major canvi que jo he pogut veure. També amb d'altres normatives, no? També hi ha hagut moltes normatives i canvis amb el tema de la pirotècnia, amb el tema dels permisos, amb el tema de les... canvis de govern, també podem dir que canvis de govern a Cubelles doncs, també han influenciat d'una manera o d'una altra, positiva o negativament, i això doncs, jo podria dir que són els canvis més grans. Tots els canvis que comporten a la societat es veuen influenciats de l'associació, també.
4: Si parlem una mica de l'evolució en quant al creixement de colles, hem parlat, no?, del Viagrot, de la Draga, hem parlat dels Capgrossos i... Pel que fa als gegants, doncs, hi ha un acte també significatiu enguany, que són aquests 40 anys, no?, de trobada de gegants i que serà una cita molt, molt especial. Qui em vol explicar una mica com esteu preparant també aquesta trobada? Perquè m'han dit 40 colles, no?, les que...
5: Amb molts nervis.
4: Sí, i es demanen aquests voluntaris, sí, no?, per aquest dia...
5: Sí, la veritat que ho estem vivint molt guai, perquè al final és un acte important. També és veritat que amb molts nervis, perquè no deixen de ser 40 colles que porten doncs, entre 2-3 gegants cada colla, més totes les persones que van en aquesta colla, no? Al final, Cubelles aglomerarà doncs, aproximadament un miler de persones. I actes com aquests es viuen, no? És a dir, hi ha actes que hi ha moltíssimes persones, però solem ser de Cubelles o solen ser persones que venen de pobles colindants, però en el dia de la trobada tindrem gent que ve d'arreu de Catalunya o inclús de fora de Catalunya. I al final, doncs, això a nosaltres ens fa moltíssima il·lusió, però a mi personalment m'espanta molt perquè és un acte molt gros que hem de gestionar entre tots i ha de sortir el millor possible perquè Cubelles doncs, tingui un gran renom. Quarantena trobada, es pot dir, quarantena, sí, però, jolín, tot el que comporta, tal. És veritat, doncs, això que ja s'ha anat fent aquests dies crida de voluntaris, perquè, com diem, no, les coses no es fan soles i nosaltres doncs, tampoc podem gestionar absolutament tot i amb la feina de tots, doncs, al final acabarem traient un davant. És a dir, si algú està interessat en ser voluntari, doncs, també és benvingut a ser voluntari de trobades gegants i gaudir entre tots de la festa.
4: Ens quedem amb la data de celebració, 26 de juliol, aquesta trobada de gegants. Clar, la xifra que voldrien, no?, arribar a assolir, segons explicava també el Ramon García, que és el cap de colla, no?, entre 40 i 80 persones voluntàries, seria el desig, no?
5: Perquè, més clar, tenen a 80 que a 40, 80, però no? sí.
4: Ha faltat molta gent, no?
5: Sí, correcte.
4: I parlaven també d'un canvi de recorregut, eh? Si volen canviar, doncs aquest recorregut que comença a la Rambla Pau Casals, per què aquest canvi, no? Quan sempre s'havia sortit a la plaça dels pobles d'Espanya, no sé si perquè voleu començar més dins el poble, més aquí, o perquè sou molts gegants i potser la Rambla va millor. No,
5: no hi cabem.
4: No hi cabeu, no?
6: La intenció de portar 40 gegants és
4: complicat,
6: és complicada. No? Llavors, sí. El recorregut que es feia abans, que travessava la carretera, que la plaça on començava tampoc té les dimensions més grans, hi ha arbres, perquè era la plaça dels pobles d'Espanya, que hi ha els pins, no hi cabien 40 gegants allà. Llavors es va pensar que la Rambla Pau Casals era un lloc bastant adient perquè té com dos carrers a la banda i està bastant lliure d'elements que puguin tapar. No?
4: Sí, perquè ja són alts, no? També. Sí. I a vegades també.
6: També em semblava bonic baixar el passeig Vilanova, igual que el passeig Narcís Verdagí, queda molt maco tots els gegants pujant, no? Pues un carrer ample, llarg, que veus tots els gegants en fila,
4: quedarà maco, no? La imatge fotogràfica també.
5: Sí, que sí, també tens tota la Rambla per poder-nos veient, no? Al final, a la plaça Pobles d'Espanya, al ser un cercle, no? Al final és rodó, però és més quadrat, no? Però bueno, la gent dona la volta i els va veient, hi ha molta gent, hi ha el parc de pel mig, és veritat que queda com més claustrofòbic, doncs allà 40 colles, és que és inviable, a nivell d'espai és inviable, i la Rambla, tens l'opció de poder passejar tota la gent que ve a veure-ho, és que quedarà perfecte.
4: I clar, aquest toc especial, no? Perquè hi haurà l'Abdó, l'Assumpta, el Charlie, que això ja és habitual, però també hi participarà el Llúpol, no? I inclús s'ha fet una crida perquè vingui el gegant del Marcel, del Maricel. Vull dir que està bé també altres gegants que potser tenim aquí al municipi, no? I que s'assumin, no?
6: Sí, sempre està bé que no és només un acte de l'agrupació, és un acte, a més, és un acte que organitza l'Ajuntament, l'agrupació, col·laborem, no? Sí, sí. En l'organització, i que si hi ha altres gegants en el poble que puguin participar. Jo ja recordo en èpoques antigues, quan l'Esplai Kids tenia el gegant, també participava.
4: Sí.
6: No?
4: I tant. Sumar, no?
6: Sí, tot sumar.
5: De tots i per tots. Al final és una celebració que fem a Cubelles per tots els cubellencs i cubellenques i per tota la gent que ve de fora i si vulgui sumar, al final, si és que com més serem, més riurem, diuen, no? Moltes vegades, així que benvinguts serà tothom.
4: Molt bé, més coses d'aquest aniversari. Parlàvem de la 40 trobada de gegants, però també hem de parlar que aquest any ha coincidit 30 anys a l'agrupació, però també l'estrena d'una colla de bastoners, que fins ara tenien bastoneres, no? O alguna colla mixta, no ho sé, explica'ns una mica l'evolució, qui ens ho pot explicar?
6: Bueno, la colla...
4: Les dues Clàudies.
6: Sí, i les dues són bastoneres, a més.
4: Per això.
6: La colla de bastons... L'any passat, el dia 14, mentre estan fent el concert de Graies, hi havia varis nois allà que ja anaven comentant és que ens agradaria ballar bastons. Ja fa anys que molts nois diuen que ens agradaria ballar bastons, però mai s'atrevien a ballar bastons. I al final, aquell dia, el Caparrós, el Francisco Caparrós i...
4: El Capa. No?
6: Sí, el Capa va enredar a 12 nois i ho van fer superràpid i ens van dir que volien ballar bastons, que ja eren 12 persones, després ja van aconseguir ser 16 o així, i bueno, els hem anat ensenyant ballar bastons i la Setmana Cultural es van estrenar. Els bastons a Cubelles sempre han sigut noies. Va haver un any, el 2001, que es va fer que és quan es va estrenar la colla jove, que va ser una colla mixta, però va durar pocs anys, 2 o 3 anys, i després ja les dues colles de bastons han sigut quasi 100% noies. No sempre 100%, perquè tenim un o dos nois que sempre han ballat a la colla. Mai hem dit que fossin colles femenines, no, no, minimal,
4: no.
6: Però
4: ha sorgit així,
6: ha sorgit així.
5: Sí, mai s'ha dit, la veritat.
4: Molt bé. Clar, hem parlat de diferents colles, no podem parlar de totes, però sí que, en tot cas, destacar, no?, que hi ha hagut molts balls. Les gitanes no sé si es recuperen o no aquest any, però...
5: No, ens trobem, que és el que diem, ja farà aproximadament uns 3 anys que tant la colla de gitanes com la colla de la draga no trobem un quòrum per poder sortir. Al final són colles que requereixen molts membres i, bueno, costa una miqueta de trobar-hi, però tenim l'esperança de que aquestes colles doncs tornin a sortir a ballar als carrers de Cubelles i ho acabarem aconseguint i amb l'ajuda de tots i una miqueta doncs aquests salts de colla que vagin fent o persones que decideixen canviar-s'hi, doncs acabarem sortint, segur.
4: Si parlem de Valls Blancs i del foc, no? Parla'ns una mica de com està ara mateix doncs les colles, és a dir, hem vist alguna crida, alguna colla, no?, que fa crida com la colla de Cintes, no?, que han fet doncs algun reclam.
5: Sí,
4: com estan aquestes colles?
5: Sempre és cert que les colles de Valls Blancs solen ser les que més dificultats tenen per trobar membres. Les colles de foc són les que més gruix de gent que vol participar hi ha, i al final ara mateix doncs està un clausurat, és a dir, el tema del foc el tenim bastant blindat perquè hi ha moltíssima gent, hi ha molts infants que clar, a mesura que van creixent van fent canvis de colles, i al final les colles de Valls Blancs doncs sempre va bé, sempre es fa crida, no s'ha dit mai no, és que aquesta està tancada perquè no pot entrar ningú, no? Així que nosaltres doncs instem molt a la gent del municipi que li vingui de gust formar part de l'agrupació, que no, el fet de que tu comencis amb una colla significa que mai més puguis marxar d'aquesta, sinó que tu pots començar amb una i acabar-te'n amb una altra. I com diem, no? Doncs, per exemple, doncs, Cintes, nosaltres també havíem fet crida de bastoneres i bastoners i doncs hem anat podent cobrir tots aquests llocs, i sí que és cert que jo doncs faig molta més crida i intento, no?, que colla de gitanes i draga, que són les que no surten, doncs puguem trobar un grupet xulo, però bueno, de moment encara ens anem estructurant i anem reorganitzant-nos.
4: Si parléssim de xifres, més o menys, quina és la vida actual de l'agrupació en quant a socis i sòcies, no? Perquè hi ha els que són balladors i els que potser només doncs el típic soci,
5: sí,
4: no?, que col·labora.
5: Jo crec que és el que una mica deia la Clàudia, entre uns 500 i 600 que som. I llavors aquí n'hi ha des de balladors actius, que tot això, és a dir, comptem a socis com a balladors actius. Hi ha un gruix petitet que és de socis generals, que són aquestes persones que volen fer de col·laboradors amb l'agrupació a nivell econòmic, no? Doncs paguen la seva quota anual, però és com de suport per les colles, però això entre uns 500 i 600, i clar, tot això comptem que hi ha moltes colles de menors que van acompanyats amb els seus tutors, que tot això va en augment, és a dir, al final no es veuen però també estan, no? Així que sí, jo crec que rondem això, 500, 600 persones, més o menys.
4: Per tant, la vida actual...
5: És brutal.
4: És bona, feu bona valoració.
5: Sí.
4: Després d'aquestes...
6: Estan bones salut.
5: Sí, de moment estem bé, de moment estem bé.
4: Molt bé. Com definiríeu, o sigui, cada dècada, no?, que en són tres, no sé, com definiríeu cada pas, no?, que ha fet l'agrupació? Perquè també hem vist que hi ha hagut una evolució en quant al vestuari, no? També s'han anat fent reformes, no sé, els gegants, no?, els capgrossos, s'han anat fent millores també. Clar. A més, en el vestuari heu tingut algun artista, no?
5: Sí.
4: Inclús que us ha pintat algun dels trajes, no?
6: Sí, el vestuari, jo crec que antigament potser no eren tan rectes,
5: sí,
6: no? Cadascú
5: sí.
6: Es feia el seu vestuari i cada colla anava al seu rotllo, i això a la segona dècada es va intentar com una mica ajustar i unificar tot amb el color de l'agrupació. L'agrupació té el verd de la grupa, no? Que és inconfundible.
4: Sí, és el color que marca, no? L'entitat.
6: I llavors es va començar com a unificar tot, sobretot amb les espardenyes, que tothom portés les espardenyes. Es van fer les espardenyes amb el verd i negre, el vermell i negre pel foc, el vestuari... Jo me'n recordo antigament el vestuari de Diables. Els primers els va pintar la Jocelyn McMotan. Però amb els anys la gent s'anava pintant els seus propis tratges, i bueno, la derivació artística va ser una mica...
4: Diversa.
6: Diversa.
4: Sí.
6: I llavors es va decidir unificar, es van fer uns tratges que en aquell moment crec que els van demanar, això el Marc Machado potser ho sap millor.
4: Es van demanar.
6: Es van demanar. Sí. I després, més tard, ja sí que els hi van demanar a una artista, a la Cesca Calaf, que ja està difunta, i altres colles, la de mitjans i petits, l'ha fet l'Arantxa Manrique, i la del Viagrot l'ha fet el meu germà, el Carles Pérez, l'Oriol Millán i jo, una servidora. I la dels Valls Verds és la faldilleta verda. I
4: típica, no?
6: Típica, sí.
4: O sigui, els Valls Blancs, allò, les espardenyes són del mateix color, no?
6: Sí, tothom porta les mateixes espardenyes verdes i negres. I el foc, vermell i negre.
5: Sí, es tracta una mica d'unificar el que deia una mica la Clàudia, no? Fer que tothom tingui el mateix tipus de vestuari. Evidentment que després hi ha les colles que tenen, doncs, capgrossos té un mocador, cintes té... no sé, cintes portables, no sé, cintes de colors amb el vestit també, amb les línies, bastoneres, doncs tenim un mocador i altres tenen un altre tipus de mocador. Al final, vull dir, és una manera de que tinguem unificat amb cadascú amb els seus detalls concrets de la seva colla, i al final també donar-li una oportunitat, el que comentava la Clàudia, tota la gran quantitat d'artistes que han pintat els tratges, és el que al final volem, no? Que participin, i aquí més que demanar-li a un artista que faci un tratge artístic, no? Clar. Perquè tot això, que tot està molt bé que tothom tingui el modo aquest de pintar i tots ens considerem artistes d'alguna cosa a la vida, no? Però hem d'intentar fer un quòrum de roba i donar-li l'oportunitat a persones que entenen del tema i que et faran una feina perfecta, doncs que millor que demanar-los-hi amb gent i més sent covallers, no?
4: No ens deixem de la part musical, que també és important, no? Hi havia uns grallers originaris, hi ha hagut també una evolució, hi ha altres, el sac de gemecs, no? Heu tingut, vaja, els panderos amb el seu músic, no? Com ho porteu, tot això? Com ha anat també l'evolució? No sé si teniu alguna colla pròpia per tocar, i altres són, no sé, contractats, no? Com ho porteu, això? Per posar música als balls, vaja.
6: Sí. En els seus inicis, bueno... Una de les primeres colles que va haver a Cubelles també va ser els timbalers i els grallers. Aquesta colla durant uns anys va desaparèixer perquè acompanyaven a tots, acompanyaven el foc i els gegants, sí, i els capgrossos i tothom. Però després, en els anys 2000, es va crear una colla de grallers que va ser l'agrupació qui va pagar les classes. I aquesta colla, amb els anys, es va desvincular perquè, amb els grallers hi ha una cosa que la gran majoria de llocs les gralles cobren. Uh-huh. Llavors, aquesta colla també volia cobrar i, l'agrupació... Va haver-hi uns mals entesos per temes de ja que els havíem format nosaltres, doncs també volíem que tinguéssim aquesta recompensa i a les festes majors doncs vinguessin
4: a tocar. A sí, tocar. Sí.
6: I amb els anys aquesta colla doncs va anar desapareixent i el cap d'un... ara no recordo l'època que va ser, però més tard va tornar a sortir una altra colla de grallers, que és l'actual colla de grallers que té l'agrupació. Però només en tenim una.
4: I són moltes colles,
6: no? Tant, la resta de colles s'ha de contractar.
4: Per tant, les gralles són les que van amb els gegants,
6: ara mateix
4: gegants, no?
6: Van amb els gegants
4: els
6: capgrossos algunes vegades... I en algunes sortides també han acompanyat si els bastons tenen sortida, doncs, si han pogut anar als grallers de Cubelles, doncs han anat als de Cubelles, però a vegades poden, a vegades no.
4: I la resta s'ha de contractar, no?
6: Resta s'ha de contractar, sí. I normalment contractem els marcets de Sitges, però també hem contractat altres colles de gralles de Vilanova, de Sitges.
4: Per tant, cal, allò, com dèiem, no? Un pressupost per pagar també els músics i la pirotècnia, com d'elles.
6: Sí.
4: Com va això, no? L'evolució? Se'n poden tirar molts? Teniu un pressupost limitat? Com es calcula, també? I també suposo que hem pogut veure al llarg de la història, no?, que hi va haver algun any doncs, que us va impedir, no?, tirar fort foc per el que s'estava vivint en aquell moment, no? Que era la prohibició de tirar foc perquè
5: la calor
4: no ho permetia, no?
5: Sí, ens hem trobat amb diversos impediments al llarg del temps, com sabem, no? Les coses es gestionen a nivell econòmic amb l'Ajuntament i les coses de Palacio muchas veces van muy despacio i és dependre d'una subvenció d'Ajuntament doncs és bastant complexa amb, bueno, s'ha de ser sincers, no som les úniques associacions que ho vivim, però hi ha moltes associacions que ens passa i entitats que no cobrem les subvencions quan s'han de cobrar, no els diners suficients, el que diem, no? Dèiem abans, la vida puja, doncs la pirotècnia puja, i cada any, doncs, si una carretilla començava costant, m'ho invento, jo no faig comandes i no ho sé, com costava un euro, ara potser et costa 1,90 €, m'ho invento, amb l'evolució del temps i tot això, doncs, si una tirada mínima d'un viagrot et suposa, no sé, m'ho estic inventant tot, et suposa 40 carretilles, doncs fes números. I una tirada et dura una plaça. I tens moltes places, tens molts carrers i tens molts actes. Llavors, clar, comptar amb un pressupost únic de pirotècnia anual, doncs la veritat que és un problema de gestió, que aquí s'ha de dir que la gent que gestiona colles de foc, jo em trec el barret per la gestió i com es tiren i com agafen i com fan... Però sí que comptem amb aquestes subvencions, doncs això, no? Les subvencions nostres com a agrupació, després doncs, hi ha pressupostos que estan destinats a X coses o unes altres, no? Tu reps tot això, però a part doncs, tu gestiones d'aquesta manera. I una mica és el que dèiem, és a dir, intentar doncs, reestructurar nosaltres mateixos també amb les quotes i tot, doncs, estructurar quines coses poden anar pagant, quines no. Ja també tenim un conveni amb l'Ajuntament de quines coses arribem nosaltres, quines coses arriben ells, quines festes són nostres, econòmicament les assumim nosaltres o quines no. Bueno, es fa una miqueta, una gestió complexa.
4: El més important, la festa major petita, la gran, la setmana cultural, no? Potser serien els actes més significatius. Sí. A vegades per la festa de Barema també hem vist, no? Alguna colla que també doncs, amenitza, alguna altra festa del municipi. I després hi ha sortides externes, no? Totes les colles surten o potser els gegants són els que tenen més possibilitat per aquesta trobada conjunta, després gegantes... l'estiu, intercanvis que a vegades es puguin portar a terme...
5: Geganters són els que més surten al final perquè fan... Nosaltres el que intentem fomentar molt dintre de l'agrupació és els intercanvis, no? Si tu vas a un municipi, que ells puguin vindre aquí amb alguna de les teves festes. És una manera de fer un quid pro quo, no? Vull dir, tu em pagues aquí, jo et pago aquí. Intentem fer aquests intercanvis per també portar la cultura covellenca a altres pobles i que nosaltres puguem rebre també d'altres llocs. No totes les colles en fan perquè no totes en troben o no interessa tampoc perquè per quòrum doncs no es pot fer, no? Normalment les colles que solen fer sortides són geganters, colles de foc també, timbaleres també, diables, bastons també en fem. Sobretot nosaltres el que anem és a les trobades nacionals, que és quan s'ajunten totes les colles bastoneres de tot arreu, doncs nosaltres no hem de fallar allà i intentem anar-hi, però ens basem en això, amb els intercanvis. Doncs anem nosaltres amb les seves festes majors i ells venen amb les nostres.
4: El temps passa, ja hem d'anar cap a l'última part del programa, però sí que ens agradaria saber una mica projectes de futur, o no sé si, clar, suposo que es fa balanç, no? Cada decenni que passa, ara esteu en el marc dels 30 anys, com veieu el futur, la projecció de l'agrupació? Si hi ha alguns projectes nous que vulguis compartir.
5: Bueno, al final projectes els que tenim són que vagin augmentant les colles, que vingui més gent s'animi a participar, que puguem desdoblar altres colles que a dia d'avui doncs, només hi ha una, doncs, poder-ne augmentar més i ofertar més possibilitat, perquè potser ara colles més d'infants doncs, potser estan molt més... concretes en dos o tres valls, doncs que d'un altre vall que només són adults, doncs pugui haver una versió infantil. Al final el que volem és que tothom hi tingui cabuda, que ningú digui, ostres, per la meva edat no puc estar aquí, o per la meva... perquè no em veig jo només ballant amb tot noies o tot nois, doncs jo no m'hi veig, no? Doncs que tothom s'hi senti a gust i es senti benvingut. No se li ha dit mai a ningú que no parla ni pel seu gènere, ni per la seva condició, ni per res, se li ha dit a ningú que no i que tothom es senti benvingut al final. I doncs la projecció és... doncs, increixendo, perquè el poble creix, doncs nosaltres també creixerem, és la idea, no?, al final.
4: Doncs l'acte central seria aquesta exposició, entenc, o teniu algun altre acte en ment pels 30 anys?
6: Bueno, hi ha en ment fer alguna celebració dels 30 anys, més de cara a la tardor hivern, però seria algo més per la gent que ha format l'agrupació. encara no hem plantejat ben bé el que
4: farem. Ho esteu organitzant, eh? Estem,
6: sí. Sí, perquè com tenim la festa major, saps? Està tot
4: a sobre.
6: Com, tot a sobre. Pues, tenim una idea, però sí. L'hem de madurar. L'hem de madurar.
5: Sí, a la taula. L'ou està aquí en la part de la incubadora.
4: Us agradaria, eh? Fer potser una festa
6: especial. Una cosa, especial. No sé, octubre, novembre, que és quan es va fundar, no? Sí. L'agrupació realment, doncs fer algun acte.
4: Molt bé, quan es va oficialitzar,
6: exacte.
4: Eh?
6: Exacte.
4: Perfecte. En tot cas, recordem l'exposició dels 30 anys de l'agrupació de Vells Populars 1996-2026. Es podrà visitar del 4 al 31 de juliol al Centre Social i la inauguració la fareu el divendres 10 de juliol. Sí. A partir de les 7 de la tarda, si voleu convidar la gent, no?, a que visiti aquesta exposició, sí. Doncs endavant.
6: Sí, sisplau, aneu a veure-la perquè si realment us agrada la festa major, no?, viviu la història de Cubelles, l'agrupació també forma part d'aquesta història i jo crec que us agradarà molt.
4: Molt bé, doncs amb aquest convit nosaltres tanquem aquesta entrevista, en tot cas recordant, no?, aquesta festivitat, aquests tres decennis de l'agrupació de Vells Populars de Cubelles, aquests 30 anys doncs, que aniran celebrant al llarg d'aquest any, com dèiem, cap a la tardor, doncs s'oficialitza aquesta celebració, esperem doncs, que puguin fer aquesta gran festa que tenen en ment. Moltes gràcies, les dues Clàudies, Clàudia Rodríguez i Clàudia Millán, per aquesta entrevista aquí a la ràdio.
5: Moltes gràcies.
6: Moltes gràcies.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
2: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui a l'espai de natura de Ràdio Cubelles volem parlar d'una planta que segurament heu trepitjat més d'una vegada. O potser heu arrencat de les vostres torretes pensant que era una nosa. Parlem de la verdolaga. El seu nom comú en català prové del llatí viridulaca, que deriva de viridis, del color verd. És una referència directa al color verd viu i brillant de les seves fulles carnoses. Jo penso que, Àngels, l'has vist alguna vegada perquè surt espontàniament doncs, si tenim algun tros de terra al nostre pati o potser si anem passejant pels camps també la trobem molt sovint. Però el més curiós és el seu nom científic, Portulaca oleracea. D'on ve el nom de... d'on ve aquest nom de Portulaca, no? O sigui, Portulaca ve de Portula, que vol dir porteta, perquè quan la seva càpsula de llavors madura, llavors s'obre de forma circular, com si s'obrís una petita porta. I oleracea, no? Doncs és un adjectiu, no?, que s'utilitza en botànica per indicar que la planta doncs, es pot fer servir, no?, pues, doncs, per cuinar, o sigui, com una hortalissa, no?, per les nostres cuines. I després, quina és la seva composició? Perquè, clar, és una planta comestible i com a planta comestible doncs, té un munt de propietats i la composició que té és molt, molt rica. Llavors, bueno, sapigueu que és una de les fonts vegetals més riques en àcids grassos omega-3, que són aquells greixos, no?, que la gent busca tant, no?, doncs, quan mengem sobretot el peix blau, no?, sardines, etc., salmó, etc. I què fan aquests omega-3? Doncs ajuden a protegir el nostre cor i el nostre sistema cardiovascular. A més, què té aquesta verdolaga? Sapiguem també que la verdolaga realment és com una bomba de vitamines. O sigui, que Àngels a buscar verdolaga i a menjar-ne un munt. Clar, no es ven als mercats. O sigui, l'hem de buscar en llocs tampoc que hagin passat gossos, etc. O a prop de les carreteres pues, perquè no estigui, entre cometes, contaminada. Llavors, té molta vitamina A, que sabem que és molt bona per la vista. Té molta vitamina C, que també sabem que és molt bona per les defenses. I després, sobretot, té molts minerals essencials, com el magnesi, el potassi i el ferro. És a dir, és una planta que ens dona molta vitalitat. Penseu que té més ferro, no? Això típic que diem, no? Mengeu espinacs doncs per tenir ferro. Doncs penseu que la verdolaga té més ferro que algunes varietats d'espinacs. Després, com la podem menjar? Doncs aquestes fulles i tiges tan dretes doncs es poden menjar crues amb amanida. O sigui, és molt bona. Jo alguna vegada l'he provada i realment que no és una cosa que es menja molt sovint. Aquest estiu, curiosament, vaig estar al Líban i allà era molt típic menjar la verdolaga i, a més, allà sí que la venen als mercats. I té un gust com si fos àcid, no? Àcid refrescant, o sigui, com de llimona. I també es poden fer cuites doncs, com si fos amb patates, etc., com si fossin bledes. Per exemple, no, el que us he dit al Líban, en mengen molt també a Grècia i a Turquia. I després, quins usos populars coneixem? Doncs els nostres avis la feien servir com a una planta depurativa, o sigui, és a dir, té moltes propietats diurètiques i per tant ajuda a baixar la inflamació. També antigament, que això també ho podríem fer nosaltres, Àngels, es feien servir compreses de verdolaga picadeta per calmar les picades d'insectes o petites cremades, perquè realment té un mucílag, és a dir, quan la mengem, no, pues notem com aquest mucílag, com si fos com una goma que s'estira. O sigui, aquesta textura que és una mica gelatinosa. Val?

0: animals o també de zones on no s'hagin tirat herbicides. Doncs que passeu molt bon dia i fins la propera jornada aquí a Ràdio Cubelles. Moltes gràcies per tot.
1: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció, marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Doncs fins una altra. Adéu.
2: Adéu.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Hàbits per estalviar energia. Fer servir bombetes de baix consum. Apaga els llums si no són necessaris. Quan hagis d'encendre el forn per cuinar, organitza't per aprofitar el forn amb altres elaboracions. Evita consumir combustibles fòssils. Passa't a l'energia renovable. Obre les persianes durant el dia perquè entri la llum solar. Tanca la calefacció d'habitacions que no utilitzes. Regula la temperatura de l'aigua de la caldera. Baixa la temperatura de l'aigua sense passar fred. No compris productes que, per ser produïts, requereixen un malbaratament de recursos.
1: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.

0: amb la doctora Teresa Jubal.
1: Molt bon dia a tothom. Avui, des del nostre Com viure millor, intentarem donar una mica de

existència. Aquest somni que tenim tots de mantenir ben alimentat el nostre cervell, aquest habitant de la caixa d'ossos més dura del nostre organisme per mantenir-nos sans i sense malaltia. Una persona adulta amb una alçada i pes normals, és a dir, 68 quilos, 1,75 m, té un cervell que pesa 1,3 quilos. Fent servir la calculadora, ens surten uns comptes de que el 2% aproximadament del pes correspon al consum del 20% del total de calories que prenem. La quantitat necessària per alimentar a 100.000 milions de neurones que treballen a tope en aquest moment fa servir tanta energia com per mantenir una bombeta de 25 watts encesa. El cervell no té només necessitat de calories, tot i que veiem que és una quantitat important. També és molt important tenir en compte de què s'alimenta i a quin moment li donem. El 1987, un grup de pediatres de l'Hospital North Shore de la Universitat de Manhasset, a Nova York, es van trobar amb una cosa que no se'ls havia acudit mai. Malgrat que l'hospital estava en una zona de barri benestant, amb gent de classe mitja alta, van tenir de cop com una microepidèmia de 7 nens de la zona que estaven ben situats socialment, que en principi no tenien manca de l'accés a cap aliment, en el qual hi havia problemes importants de desenvolupament físic i nerviós, d'aquelles característiques que és habitual trobar en criatures que no tenen accés a una alimentació variada i completa. Eren problemes relacionats amb situacions de malnutrició. I, per estrany que se'ls fes a tots, això era el que es trobaven en aquest cas. Després de fer els anàlisis adequats, els pediatres van descobrir que l'origen del problema estava en els pares. Els pares eren els que havien pres la decisió de que, preocupats per la salut dels seus fills a casa, tots seguien una dieta baixa en greixos i colesterol, un règim perfecte per evitar malalties cardiovasculars en adults, però que eren desastroses per les conseqüències que implicaven sobre el desenvolupament de qualsevol nen. Afortunadament, els metges, quan ho van veure, van canviar la dieta, es van recuperar i tothom va aprendre la lliçó. Un cervell que està en fase de desenvolupament i de maduració no necessita només la quantitat de calories, també necessita que aquestes calories provinguin de greixos, sobretot d'eixos greixosos, del tipus d'omega 3 i de l'àcid docosahexaenoic, que, per fer-ho més fàcil, li direm DHA. Les grasses i el cervell del fetus, si mirem la composició en el cos humà, un 60% és aigua. En el cervell humà, en canvi, són un 60% de greixos, d'aquest DHA, i és imprescindible també pels adults i fonamental, bàsic i insubstituïble durant el desenvolupament del fetus, perquè afecta el cervell i la medul·la espinal. S'han mantenint els estudis i sobre els efectes beneficiosos del DHA en nens acabats de néixer amb mares que seguien dietes riques en aquest àcid greixós. Les fonts principals són els olis de peix, el marisc i el peix en general. Durant l'embaràs i, a més, tenien que prendre les racions adequades de vitamines, minerals i altres nutrients essencials que ja es venia fent. Des del seu primer dia de vida, els nens nascuts amb mares amb alts nivells de DHA en la sang són més receptius als nous estímuls. Als 6 mesos ja obtenen puntuacions més altes en els tests de processos de raonament adequats a l'edat. Aquells nens de mares amb baixos nivells de DHA. Segons la Harvard Medical School, als 3 anys ja eren capaços de parlar amb puntuacions més altes als tests de vocabularis. No és, per tant, només una cosa interessant pels nens que acabats de néixer. La pròxima vegada que un adolescent us digui que ja està bé, que ja és prou gran,
La resposta més directa hauria de ser donar-li un bon entrepà de tonyina. De fet, no una tonyina. De fet, podríem dir que el cervell d'un adolescent entre els 15 i 18 anys encara està en una fase bàsicament plàstica, de creixement i confirmació dels seus circuits d'aprenentatge, de decisió d'eina de maduració i de comunicació externa. La curiositat del científic sembla no tenir fi. Els Universitat de Suècia, Gothenburg, van seguir aquesta línia d'estudi i van descobrir que els nens de 15 anys que mengen peix més d'una vegada per setmana també tenien millors resultats en els tests d'intel·ligència que la resta de companys. Perquè a un peix on hi ha, a un país on hi ha cultura de peix, com són els països nòrdics, amb el bacallà, doncs sembla ser que tampoc els hi agraden als nens el peix. Darrere dels resultats, van realitzar el mateix estudi a les nenes de 15 anys. Oh, la, la, les dones també surten beneficiades amb aquests fets de menjar entrepans de tonyina. Com saber el DHK que és necessari? Doncs bé, en aquests estudis que es fan periòdicament calculant les necessitats diàries recomanades d'àcids omega-3, doncs van sortir en èpoques d'edat, que en les èpoques de màxima plasticitat en proporció al pes són més altes, els bebès són 0,6 grams, entre els preadolescents 1,2, als 14-18 anys tenim una banda entre 1,1 i 1,6 grams i els adults, i els adults ja són per majors de 19 anys, també es mantenia la mateixa proporció que en els preadolescents, de 1,6 a 1,1. Però què passa? Que les coses tenen cara i creu en l'alimentació. Res és perfecte. Algunes espècies de peix acumulen al seu interior quantitat altes de metilmercuri, un derivat del mercuri present a les roques, adherit a la paret de les roques que hi ha al mar, i amb els desfets tòxics que s'hi aboquen al mar. Si els peixos petits mengen algues contaminades, el peix gran es menja el petit i el humà es menja els peixos més grans, doncs és molt senzill imaginar on acabarà el mercuri. Els peixos que s'han menjat els adults, i per tant, quan més gran i més vell sigui aquest peix, més quantitat de mercuri estarà acumulada al seu interior i seran persones en edat fèrtil i serà més difícil evitar el risc de malformació al fetus. Les dones embarassades, doncs, se'ls hi ha prohibit el consum de cavalla, de peix espada i de blanquet, les espècies més contaminades de metilmercuri. I hem de limitar els consums de marisc a 2 racions o menys de 100 grams a la setmana. Hi ha altres fonts de DHK, per sort. Per un costat, estan els suplements alimenticis, la majoria elaborats a partir d'algues, que neden lliures i lluny de les roques, el rovell de l'ou, que conté 20 mil·lígrams de DHK per unitat, les anous, la llinassa, l'àcid linoleic, que és un precursor del DHK, i veiem, doncs, que en funció de la quantitat de DHK i el contingut alt i el contingut baix de mercuri, trobem l'anxova com a reina del cas, és indetectable a les cloïses, les almejas, tot i que aquestes en porten poquet, però és que de mercuri en porten gens. El salmó atlàntic salvatge o de piscifactoria tenen una gran diferència de concentració entre ells, però és baix. Les sardines en llauna també porten un baix contingut de metilmercuri. I el tauró, el peix espasa i el blanquet, com la cavalla, porten un alt contingut. La truita de riu seria de baix contingut de mercuri i una mitja alta concentració de DHK. Per què es troben amb això les truites? Doncs perquè les truites els hi donen pinso moltes vegades i no tothom és curós amb el pinso que els hi dona si pot estar contaminat amb restes de portadors, de conservadors alts.
Fins fa molt poc temps es creia que el cervell tenia un número limitat de neurones, que es morien i ja no hi havia res més a fer, i sense possibilitat de reemplaç. Les últimes investigacions, en canvi, ens parlen que els éssers humans fabriquem contínuament noves neurones, en especial en la zona de l'hipocamp, que és on es troben concentrades la memòria, l'aprenentatge i les emocions. Això sí, no és igual la producció per unes que per les altres persones, ni per unes o per les altres neurones. Els enemics naturals de les cèl·lules de l'hipocampus, responsables de la memòria i l'aprenentatge, en un cervell adult, han pogut delimitar quins són aquests enemics completament naturals. I són, per un costat, l'estrès oxidatiu i, per l'altre, la inflamació. L'estrès oxidatiu està causat pels radicals lliures, com l'edat, fa que els mals causats pels radicals lliures tardin més en reparar-se, i la inflamació, que és la resposta natural del sistema immunològic al cop, a la calor i al dolor. Quan es produeix una inflamació, el cos produeix diferents substàncies que augmenten la pèrdua de memòria i les capacitats cognitives, així com el risc de malaltia coronària i cerebrovascular. Com els podem combatre, aquests enemics? Doncs una opció és l'alimentació. No existeix l'alimentació que arrenqui del nostre cos el mal que està fet, en retorni la salut i sigui un amulet per no agafar aquella malaltia que tant temem. Per exemple, l'Alzheimer, on un estudi recent fa que sobre 7.000 voluntaris entre 40 i 45 anys, que va començar el 2008, aquells que tenien una bona panxeta perquè estaven grassons tinguessin més probabilitats de tenir Alzheimer durant la tercera edat. Van buscar també quins aliments activen el cervell. Les frutes i les verdures s'emporten tots els honors. En el seu interior, els aliments d'origen vegetal porten amagatzemat un tresor de substàncies beneficioses pel cervell. Una són els polifenols, que estan als llavors, fruits secs i cereals. Són les que porten antioxidants, antialèrgics, antiinflamatoris, antivirals o antiproliferatius. Per ells mateixos ja són un estimulant de la zona que volem protegir. Dintre dels polifenols hi ha una altra família, que són els flavonoides, compostos de propietats antiinflamatòries i antioxidants, que són també els responsables de color groc, vermell, taronja, verd o blanc de fruites i verdures. Alguns flavonoides també tenen propietats antivirals i antiproliferatives, però aquest no tots. I entre els aliments rics en flavonoides destaquen especialment els nabius, els aràndanos, i el cacau. Encara que s'han portat a terme molts estudis sobre les propietats antioxidants dels flavonoides, són aquests dos els únics que ho han demostrat clarament. En subjectes que havien fet dietes riques en cacau o en nabius, van tenir millors resultats al test de memòria que els que n'havien pres menys. Per tant, com hem de fabricar una dieta que ens afavoreixi a la ment, que ens protegeixi del procés degeneratiu intens d'una dieta mal construïda? Doncs tothom se'n va a favor de les dietes mediterrànies i antihipertensives, perquè contenen fruites, verdures i aliments rics en proteïnes, però que tenen molt poca greixa, com el peix i els ocells, les aus. La dieta MIND, MEN en anglès, i les inicials de dieta mediterrània antihipertensiva pel retard neurogeneratiu, ens han proposat tenir al cistell de la compra 15 categories d'aliment, dels quals 10 són molt interessants pel cervell i que de les altres 5 no en tenen gaire d'interès. Els aliments bons serien els fruits vermells, els llegums, el peix, els fruits secs, l'oli d'oliva, el pollastre, les verdures de fulla verda o qualsevol altra verdura, també ens conformaríem, els cereals integrals i el vi. Els 5 aliments no recomanats, no tan bons, són la mantega i la margarina, el formatge, els menjats fregits i de cuina ràpida, pastissos i bolleria industrial i carns vermelles.
simplificant molt d'aquesta dieta mediterrània i neuroprotectora, hi ha tres racions de cereals integrals, una amanida i una ració extra de verdures cada dia. Llegums cada dos dies, ocells i fruits vermells com a mínim dos cops a la setmana i peix almenys un cop a la setmana. Per picar, fruita seca i un got de vi al dia per acompanyar. Dels aliments no tan bons, les reaccions que seria en el límit de la tolerància fora una cullerada de mantega o margarina al dia i menys d'una reacció de fruits o de menjar ràpid al menjar. Els articles que publiquen les revistes sobre l'Alzheimer i la demència, que han seguit la dieta estrictíssimament i amb control professional, van reduir el risc d'Alzheimer a un 53%, mentre que els que també la van seguir, però d'una forma més flexible, només amb una reducció moderada, van ser milloria d'un 35%. En el cervell també hi dipositem emocions, i aquesta part emocionat del cervell respon senzillament a les penes i alegries que el nostre dia els hi dongui. Quan ens apugen el sou, ens posem tan contents que l'alegria i l'amabilitat amb els altres i que siguem més pacients i més indulgents ens dura uns quants dies. Si hem estat treballant molt en un projecte que al final, després de tots els esforços, no obtenim el reconeixement esperat, doncs ens agafa un baixón que ens té uns quants dies sense capacitat de gaudir de l'entorn, de ser empàtics amb els altres i de començar qualsevol activitat nova. El més normal és que la vida tinguem estones de pena i estona d'alegria, que vagin balancejant-se i que ens faran tornar a un estat emocional més equilibrat i suportable. I aleshores què contestem? Doncs, bueno, com va? No em puc queixar. A vegades les coses es descontrolen. L'alegria es transforma en un comportament impulsiu i responsable, com per exemple abusar d'alcohol o gastar diners a mans plenes, i les penes acaben convertint-se en el més fosc dels colors, en una depressió que impedeix que les activitats diàries ens aportin aquesta mica d'alegria que ens farà el balanceig. Són la mania i la depressió, els dos extrems dels trastorns de l'estat d'ànim. Si arribem a una situació d'associació fixa, arribem als trastorns maníaco-depressius, a les eufòries i al trastorn bipolar. A l'estat emocional depèn, entre altres coses, dels neurotransmissors, unes substàncies que el cos produeix de forma natural i que intervenen en els processos cerebrals. Entre els transmissors més importants estan la dopamina, la norepinefrina, que són responsables de les sensacions d'alerta i alegria, i la serotonina, que porta calma i benestar. En moltes formes de depressió, el cervell és incapaç de gestionar l'activitat dels neurotransmissors de manera eficient. El menjar i l'estat d'ànim. Anem menjant al llarg del dia. Imaginem-nos que és el bon dia, el dematí. Doncs aquesta hora d'aixecar-se, sortir del llit i arribar arrossegant-se fins a la cuina per fer un cafè no és una mala idea. Doncs a mitja matí, a mitja tarda, per donar una bona tarda, podríem prendre, es pot recórrer, molta gent ho fa, a una copeta de whisky o un got de vi per relaxar-se de les tensions del dia. Per quan estem en situació de bona pena, després d'una ruptura sentimental, és el moment de menjar xocolata, molta xocolata que calma les penes. I bones nits, doncs prendre un got de llet amb galetes per adormir-se aviat. Fa molt de temps que la humanitat utilitza aquestes propietats del menjar per ajudar-se a gestionar les emocions. Avui la ciència va coneixent el perquè, després de descobrir la relació entre emocions i neurotransmissors. Per què? Doncs perquè d'aquesta manera aconseguim amb l'alcohol un efecte sedant natural, i de fet és el sedant natural més utilitzat en el món occidental, malgrat que en sentit estricte, en quantitat, l'alcohol és un depressor del sistema nerviós i no un excitant.
Però aquesta primera sensació de relaxació, de capacitat de parlar molt i de sentir-se content, no es produeix perquè el cervell s'animi i perquè s'ha accelerat i vagi més, no, sinó perquè l'alcohol disminueix la capacitat d'autocontrolar-se. El consol consumit en excés és sempre una causa de problemes, sempre d'extrema gravetat. En canvi, si fem un consum moderat, o sigui, un got o dos gots, un got per les dones, dos gots pels homes, ajuda a tenir una sensació de suavitat a les tensions i millorar l'estat d'ànim. Tenim també una substància similar als cànnabis, el cannabinoide, que és la anandamida, una substància que s'allotja als mateixos receptors cerebrals que els cannabinoides presents a la marihuana. El cervell produeix anandamida de manera natural, però és possible emportar-se en una dosi extra, i no cal fumar herba, gràcies als derivats del cacau, el bon amic, el xocolata. A més, la xocolata conté dues substàncies addicionals que intensifiquen encara més els efectes de l'anandamida. Potser per això menjar xocolata sempre ens produeix sensació de benestar i sense els excessos de la marihuana. Per obtenir un efecte similar al del cànnabis, això sí, s'haurien de menjar 11 quilos de xocolata d'una sola vegada. Ai, això ja no ens agrada tant. L'efecte calmant de la xocolata va quedar confirmada després d'un estudi conduït pel Centre de Recerca de Lausana, Suïssa, que lidera el grup Nestlé. Una dosi diària de 40 grams de xocolata rica en cacau, o sigui 74% o més, redueix considerablement els nivells de les hormones relacionades amb l'estrès. Ah, 40 grams sí que ens els podem menjar sense mala consciència i sense que la nostra cintura pateixi. Parlem del cafè, que és un altre dels nostres estimulants. Doncs el cafeïna és un estimulant suau, que això sí, augmenta la pressió sanguínia, augmenta el puls cardíac, augmenta el consum de calories, augmenta la freqüència urinària i augmenta el moviment del budell. No és només un elevador dels sistemes dels nivells de serotonina, que és el neurotransmissor de la tranquil·litat, sinó que també arriba fins als receptors neuronals associats a l'adenosina, que aquest sí és un calmant natural. Quan la cafeïna es situa en els receptors de l'adenosina, les neurones es tornen més sensibles a la llum i al so, i per això augmenta la loquacitat i la capacitat de raonament. No tot el món reacciona igual a la cafeïna. Hi ha qui pren 7 tasses de cafè i dorm com un àngel, i qui se'n pren una i ja comença a tremolar després de la única tassa del cafè que es permet al dia. No es coneixem la raó, però és possible que es degui a la quantitat de receptors neuronals o a la major sensibilitat d'aquests receptors a l'adenosina. El triptòfan i la glucosa són també l'associació aquesta de la llet amb galetes que ens donava l'àvia. El triptòfan, de fet, és una peça proteica. És un aminoàcid, per tant, un dels totxos que construeixen les proteïnes, i el sucre que circula per la sang és la glucosa, el combustible essencial del cos. La llet en galetes, infal·libles per calmar els nervis, tenen els seus efectes a la màgica combinació del triptòfan amb la glucosa. Però què passa? Que el sucre pres com a glucosa fa pics ràpids i el que necessitem és un disminuïdor de la velocitat. Per això en l'evolució hi ha sucre com part de la galeta i farina com a part de la galeta, i això fa que sigui una absorció més lenta i que ens duri millor l'efecte de la son. S'ha de posar aquesta miqueta de sucre per accelerar que arribi al cervell, però després, per mantenir el nivell de l'aminoàcid, farà falta la farina. La feniletilamina, ara li direm FEA, que és més senzill, com ens havia passat amb el DHA, és un compost químic natural que el cos segrega en grans quantitats quan ens enamorem. En poques paraules, la FEA és una substància que ens fa sentir molt bé.
A final de la dècada dels 80 ja es va descobrir per què el xocolat està sempre tan relacionat amb l'enamorament i els seus rituals, perquè és una gran font d'enamorador. De fet, alguns experts creuen que les propietats calmants i antidepressives de la xocolata es deuen a aquesta fea. Però per ser justos s'ha de dir que la xocolata també porta cafeïna, estimulant de l'estat d'ànim. Teobromina, que estimula la musculatura, i el cannabinoide, anandamina. Fer servir les emocions des de la cuina de manera carinyosa perquè ens vagin al nostre favor en les èpoques que diferents del dia en el que les necessitarem, ens fa una proposta de menú. Esmorzar un cafè pel matí, perquè ens augmenta el nivell d'alerta. Prendre una copa de vi, en general, com a mesura social de relaxació. Tres podrien ser causa de desastre. En un d'aquests dies en què necessitem estar molt, molt alertes durant el dematí, fer un esmorzar de forquilla, un pit de pollastre a la planxa sense pell, i una fruita. El més interessant serà demanar carbohidrats sense greixos o oli, una pasta amb tomàquet i sense formatge o un arròs amb verdures. La idea és obtenir carbohidrats que relaxin la situació sense els greixos que facin que siguem més torpes de pensament. Com en qualsevol altre aspecte de la vida, l'important és tenir el control sobre l'eina, en aquest cas el menjar, i que no passi al revés, que a les nostres decisions no estiguin condicionades pel nostre cervell, sinó pel nostre estómac. Per la ment sana, què hi podem posar? Doncs sobre la relació de les emocions i l'alimentació, que són relativament més recents, per bé que cada vegada hi ha més equips que les estudien, quedarà molt per descobrir, perquè hi haurà, i anirem comprovant, que hi ha variacions genètiques racials, que hi haurà moltes possibilitats de modificació. Mentrestant, fem cas del que sabem i apliquem aquestes senzilles mesures per assegurar-nos que el nostre cervell estigui en un excel·lent estat nutricional. Què és el primer? Menjar lo suficient. Pot semblar una cosa molt tonta en un país on la gent peca més per excés que per defecte. Però uns mesos de dieta durant l'operació biquini poden prendre-li al cervell els nutrients que necessita i sense perdre pes de forma duradera. Prendre les calories necessàries, no prendre molletes. Prendre porcions més petites, però més a menut. Més sovint. Qui diu que el correcte és prendre 3 menjars al dia? L'acostum. Però l'ideal és fer menjars més lleugers i sovintejats per garantir un subministre constant d'energia. A més, esquivar la sensació de gana durant el dia farà que, quan ens asseiem a menjar, mengem amb més moderació. Millor triar aliments que es van absorbint, que es metabolitzin poquet a poquet. El sucre blanc, molt bé, sí, és necessària la glucosa, però ens fa un xute d'energia que desapareix en pocs minuts. Mentre que els carbohidrats complexos, com els que trobem a les fruites, verdures i cereals integrals, es metabolitzen molt més a poc i el cervell els va adquirint de manera més progressiva i duradora. I els greixos han de ser els correctes. Per protegir els greixos i el cor, preferem preferentment a l'oli d'oliva. Toca ser pacient. La nutrició relativament recent, l'especialitat que segueix investigant i els aliments a l'últim de l'últim ens poden portar a trobar-nos a que una cosa que ens diuen avui com a bona, demà ens la posen en dubte, demà passat ens diuen que és una barbaritat i el dijous ja ens diuen que per favor, que com hem pogut estar tants anys sense menjar el que ens tocava. Són coses de la ciència i dels científics. I de l'efecte moda. Fugim de l'efecte moda. La lleteta per anar a dormir amb les galetes de la iaia és un gran invent i cuidem-nos molt, perquè al cap i a la fi aquest petit habitant de la caixa d'ossos més dura del cos és el que ens ajudarà a portar i ser amos de les nostres vides.

Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i calorós, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt hi haurà algun núvol d'evolució llunyà a la tarda. La temperatura pujarà i tornarà ja a superar amb claretat els 30 graus, tot i que hi va haver un parell de dies, el divendres i el dissabte, en què no vam arribar per primera vegada des del dia 19 o 20 als 30 de màxima. Avui, doncs, la temperatura es mourà entre els 22 i 23 graus que hem tingut de mínima i els 31 de màxima, amb una humitat moderada i xafogor a ratlla. Vent feble amb terrals a primera hora i sobretot de migjorn o garbí la resta del dia, una miqueta més reforçat al migdia i fent que a la mar hi hagi una mica de marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid i de rigorós estiu en plena onada de calor, tot i que les temperatures aquí a la costa encara se situen dins de la normalitat de ple estiu. Així, aquesta nit pujarà una mica més la temperatura, estarà per sobre dels 23 de mínima i demà voltarà els 32 de màxima, amb una humitat moderada i una xafogor potser una miqueta més notable. Vent feble amb terral a l'inici i final del dia i marinades de migjorn o garbí al centre de la jornada, fent que a la mar hi hagi marejol.
0: Ràdio Cubelles, notícies.
3: Cubelles va viure aquest diumenge una jornada marcada per al pas de la segona etapa del Tour de França, una cita que va despertar l'expectació de nombrosos veïns i aficionats del món del ciclisme. L'ambient festiu va començar força abans de l'arribada dels corredors, que estava prevista per 3:45 de la tarda, però va ser la caravana publicitària la que va travessar el municipi prop de 2 hores abans i que va repartir merchandatge i obsequi per al públic, especialment entre els més petits, que es van aplegar al peu de carretera per seguir de prop l'esdeveniment. La jornada també va comptar amb una gran implicació del teixit associatiu local. Una 70ena de voluntaris van participar en el dispositiu organitzat per garantir que tot es desenvolupés amb normalitat, donant suport en diferents punts del recorregut i contribuint al bon funcionament de l'esdeveniment. A l'entorn del pas de la cursa també s'hi ha viscut una autèntica festa popular. Els gegants de Cubelles, els castellers del Foix, van rebre el Tour amb les seves actuacions, convertint l'espera en una jornada lúdica i familiar. A més, els més petits van poder participar de diversos tallers i activitats organitzades per fer més amena l'espera fins a arribar al pas dels corredors. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Cubelles, David Ques, agraïa i valorava molt positivament la tasca dels voluntaris.
4: Bueno, hem viscut aquí el pas del Tour de França per Cubelles. Primer de tot, donar les gràcies a tots els col·laboradors que ens han donat suport. Crec que han sigut aproximadament uns 60, entre 60 i 70 col·laboradors que ens han ajudat a que el Tour de França doncs hagi sigut perfecte per aquí a Cubelles. Ha sigut un ambient increïble. Hem viscut també els castellers aquí que han pujat en el moment que el Tour ha passat. I la veritat que, ostres, jo esperava personalment menys gent i la veritat que aquí a la plaça de Fita ple de gent, tot el recorregut que l'hem viscut també des de la tele, estava ple, tota aquesta recta de la C31 estava ple de gent i la veritat que ho hem viscut amb molta gent.
3: Quan es va apropar el moment, centenars de persones van omplir els marges de la carretera per animar els ciclistes al seu pas pel municipi, creant a més una imatge espectacular i demostrant l'interès que ha despertat aquesta ronda francesa entre la ciutadania cubellenca. Pel que fa a la mobilitat, el principal tall de la carretera es va iniciar 11:45 del migdia, tal i com estava previst dins del dispositiu de seguretat coordinat entre els cossos policials i els serveis municipals. Tot i les afectacions puntuals al trànsit, la situació es va poder gestionar amb normalitat sense incidències destacables. L'alcaldessa de Cubelles també va voler agrair a les persones que han fet possible una jornada històrica com aquesta.
5: Bueno, avui ha sigut una jornada única per Cubelles, ja que al passar el Tour de França per la nostra població doncs hem posat Cubelles al món. Vull agrair també la professionalitat de la nostra policia local, que els preparatius han sigut excel·lents, no hi ha hagut cap incident, com no podia ser d'una altra manera. També agrair els tallers que han fet pels nens mentre esperaven la cursa, els castellers de Cubelles, que també han fet un parell de pilars, i també els gegants, que també els han fet sortir.
6: Agrair el tema del voluntariat, que han sigut una seixantena, i sense ells no hagués sortit tan perfecte.
5: I sobretot a tota la població, pel seu civisme, i a totes les persones que han treballat, policia, comunicació, el prèvia, el d'avui i la posterior. Gràcies, i gràcies, Cubelles, per tot.
3: Un cop la cursa va abandonar el terme municipal, la circulació es va anar restablint de manera progressiva i fins i tot abans del previst. Abans de les 4 de la tarda ja era possible tornar a travessar la carretera i circular amb força normalitat, recuperant així la mobilitat habitual del municipi. El pas del Tour de França ha convertit Cubelles durant 2 hores en un dels punts destacats del recorregut d'aquesta prova ciclista, una de les més prestigioses del món, deixant una imatge doncs, de carrers plens de públic amb gran ambient festiu i la implicació de desenes de voluntaris i entitats que han contribuït a fer doncs, de la jornada tot un èxit. La caravana francesa ja ha iniciat el seu curs amb una nova etapa ja posant a l'horitzó cap a l'estat francès.
0: Atraccions aquàtiques i una jornada gamer són els reclams principals de la 17a Festa Jove de Cubelles. Una versió en persona del videojoc Among Us completarà la programació per aquesta setmana, els pròxims dies 9, 10 i 11 de juliol. L'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove han presentat aquest divendres passat la programació de la 17a Festa Jove, que, repetim, se celebra d'aquest dijous i fins aquest dissabte. L'edició d'aquest any aposta pels videojocs com a eix temàtic, amb una proposta gratuïta que combina activitats lúdiques, esportives i de lleure que van adreçades als adolescents i joves de la vila. El regidor de Joventut, Pau Rodríguez.
7: Els joves, al final, és una festa, la Festa Jove, no, que està pensada i que està molt dissenyada per les propostes que ens fan arribar els propis joves, no, a través de les activitats que fem arreu de l'any a l'equipament juvenil, a l'espai jove, no? Cada any doncs, intentem d'alguna manera innovar i oferir noves experiències perquè sigui una proposta doncs, atractiva i pensada per ells, no? Com deia, aquest any el fil conductor són els videojocs, les noves tecnologies, no? Un àmbit, no, que al final forma part del dia a dia dels nostres joves, i ho fem aportar-los, no, també al món real, no, per fomentar la convivència, el joc i compartir, no, aquestes relacions personals, no?
0: Pau Rodríguez, regidor de Joventut, ha comentat que des de fa uns anys s'han anat perdent les associacions juvenils de Cubelles i per això ara estan buscant altres maneres d'implicar-los i fer-los participar directament, sobretot en la tria i l'organització de la Festa Jove.
7: No només el jovent, passant a totes les franges d'edat, cada vegada menys ens associem menys i participem menys i volem les coses d'alguna manera més fetes, no? Nosaltres, evidentment, hem volgut aprofitar aquesta tesitura, no, de dir, bueno, no podem tirar tant de les associacions que abans teníem juvenils, que eren molt actives al municipi, i el que hem fet és, a través d'aquells joves que participen a activitats, no, arreu del curs de l'equipament juvenil, doncs animar-los, engrescar-los a que ens puguin fer aquestes propostes a través de trobades participatives que fem habitualment a l'equipament juvenil perquè ens facin arribar aquestes propostes. És una manera diferent de participar. És veritat que la Festa Jove naixia més de les associacions que ens feien arribar aquestes propostes, però no hem volgut que siguem nosaltres pròpiament qui decidíem aquesta programació, sinó que fossin els joves.
0: Txell Sastre, dinamitzadora de l'Espai Jove, també ha afegit que en aquesta festa s'oferiran activitats obertes a tota la franja d'edat juvenil, però que també han mirat de segmentar-ho una mica.
8: Sempre intentem agafar tota la franja, de primer d'ESO fins a 29 anys, de fet. Són, crec, nascuts a 2014 fins al 1997, de fet. Vull dir, la franja és molt àmplia, el nostre públic, però sí que hem volgut, doncs, assenyalar, no? El dijous a l'Among Us és sobretot pels adolescents, pels que comencen l'adolescència. El divendres és més popular, és una mica com per tot el poble, amb edat recomanada, però sí que no hi ha límit, doncs, per dalt, no? Al final està ubicat al carrer, a l'aire lliure, i doncs que la gent es vingui a divertir, a refrescar. Sempre pensem, doncs, que està dins del programa Festa Jove, evidentment va dirigit per adolescents i joves, no? Però tothom hi tindrà cabuda.
0: Concretament, la programació de la Festa Jove començarà aquest dijous, dia 9, al vespre, amb el joc d'estratègia Among Us, però de manera real, és a dir, una adaptació en viu d'aquest videojoc molt popular i que es desenvoluparà en una ubicació secreta que només sabran els qui s'hagin inscrit mitjançant l'aplicació Tràmit Smart App. En aquest cas, l'activitat està limitada a nascuts entre el 2012 i el 2014. I aquest divendres, als voltants de l'Espai Jove, la zona de l'escola Charlie Rebel, acolliran una tarda d'atraccions aquàtiques. Hi haurà una Extreme Race, un tobogan i una zona d'esplash. La proposta inclou també un circuit d'inflables amb reptes lúdics esportius i serà d'accés lliure, sense necessitat d'inscripció i amb limitacions d'edat. Cal anar, evidentment, amb banyador i tovallola. La principal novetat arribarà aquest dissabte, dia 11, amb la jornada Gamer. Es farà la sala sociocultural amb torn de matí i torn de tarda i inclourà tornejos de diferents videojocs, l'FC, el Mario Kart, el Rocket League, i també hi haurà reptes de Fórmula 1, David Saber, també hi haurà zones de joc lliure amb consola, realitat virtual, simuladors, espais retro, Just Dance, una zona de jocs de taula o cartes col·leccionables, i també s'instal·larà un fotocall inspirat en Bola de Drac Z i es repartiran més de 500 euros en premis entre els guanyadors dels tornejos de videojocs. Totes les activitats de la Festa Jove són gratuïtes, algunes necessiten inscripció. Trobareu tota aquesta informació a les xarxes de l'Espai Jove o a la web de l'Ajuntament.
9: El Partit Popular del Garraf denuncia que els pressupostos de la Generalitat no donen resposta a les principals necessitats de la comarca i lamenta que no incorporin cap de les esmenes presentades pel partit. Des del nou local del Partit Popular a Cubelles, la regidora i portaveu del Partit Popular de Cubelles, Juanina Barrete, ha reclamat que es desencalli la construcció del nou Institut Les Vinyes i ha lamentat també que l'alumnat continuï estudiant en barracons anys després de la posada en funcionament del centre. També ha criticat que el projecte no hagi rebut finançament malgrat els compromisos anunciats per la Generalitat. Escoltem a Juanina Barrete.
10: Como les digo, hemos pedido presupuestos, hemos vuelto a incluirlo ahora y de nuevo negativa. Cuando teniendo en cuenta además que en octubre del 2024 vino la consellera al instituto a hacer la visita de, bueno, las típicas pues visitas de fotos y prometiendo pues que en los presupuestos iban a estar incluido y que se contara con todo ello. Por cierto, una visita que hizo al instituto, una visita institucional, en la cual a mí, como regidora, no se me dejó entrar. O sea, allí en la puerta se me dijo que no, que yo no podía entrar. Algo incomprensible, porque, señores, yo estaba representando a muchos vecinos, no estaba allí en calidad particular, ni mucho menos. Pues esta consellera que vino con tanto, iba a hacer algo, pues de momento seguimos lo mismo. Seguimos con un no. Y así estamos. Nosotros vamos a seguir insistiendo por todo el tema de educación, por todos los temas que nos afectan a Cubellas y a la comarca en general, y desde luego nadie nos va a callar y vamos a seguir trabajando. Y hoy nos acompañan pues los compañeros de Vilanova y de Sitges, la regidora de Sitges, que además es diputada en el Parlament y vivió allí ayer pues en primera mano los presupuestos.
9: El portaveu del Partit Popular a Vilanova i la Geltrú, Carlos Remacha, també ha reivindicat més inversions pel Garraf. Entre les seves demandes, destacant una major dotació pel projecte executiu de l'Hospital Comarcal, la construcció d'un nou CAP a Vilanova, la bonificació del peatge C32, més efectius dels Mossos d'Esquadra i recursos per climatitzar les escoles. I pel que fa a Sitges, la portaveu del Partit Popular i diputada al Parlament, Eva García, ha instat també la Generalitat a impulsar la regeneració de les platges, la protecció del Parc del Garraf, la rehabilitació de la societat recreativa El Retiro i la construcció d'un quart institut públic per reduir la saturació dels centres educatius a Sitges. García també ha criticat el model pressupostari del govern català, que considera allunyat de les necessitats del territori. En aquest sentit, reclama solucions per avui i no promeses pel 2040. Resoldre els problemes de mobilitat que pateix la comarca. Escoltem Parlament Eva García.
11: El que han fet ells ha sigut fer moltes promeses. Ens van anunciar una maleïda línia orbital per intentar donar resposta als grans problemes, als grandíssims problemes de mobilitat que patim tots els catalans, doncs una promesa que anava fiada al 2040 o 2042. Nosaltres el que volem és que Rodalies funcioni avui, que no ens parlin del 2040 el que passarà, que pressupostin, que executin el que han de fer, que és la millora de les línies de rodalies que tenim a Catalunya i, per tant, doncs, el que han fet ha sigut promeses, però, malauradament, en els pressupostos, res de tot això, res del que necessita la gent de veritat, la gent que passa en aquests moments pel carrer, la gent que està treballant, que està estudiant, que va al metge, la gent que viu el dia a dia, doncs, els problemes que tenen, malauradament, el pressupost que ahir va aprovar el govern de Salvador Illa no respon absolutament per res en aquests problemes que tenen els catalans.
9: Finalment, Eva García ha anunciat que el partit presentarà aquestes demandes al Parlament en forma de propostes de resolució per mantenir vives les reivindicacions de la comarca del Garraf. El grup La Xatonada actuarà aquest dijous 9 de juliol a les 9 de la nit al restaurant Grecos de Cubelles en un concert que suposa el retorn de la formació al mateix local després de la bona acollida que va tenir la seva actuació ara tot just fa un any, el juliol de l'any passat. La banda està encapçalada pel cantant i col·laborador de Ràdio Cubelles, Xavier Andreu, que des de fa 3 anys comparteix amb Ignasi Guiluts el programa Històries de la Música aquí a Ràdio Cubelles. Aquest estiu, de fet, l'espai remet de dilluns a divendres a les 10 del matí dins el magazín Cubelles Tot un Món. Completen la formació Joan Guinovar, antic col·laborador de l'emissora municipal i presentador del programa històric El 25% entre els anys 1997 i 1998, i possiblement aquest programa també es va poder escoltar del 2001 al 2005. També forma part d'aquest grup el músic cubellenc Joan Salvador, conegut artísticament com a Joan Gavina, i els vilanovins Josep Lorenzo i Joan Pujol, als teclats. El repertori de La Xatonada està format principalment per versions en català de grans èxits als anys 60 i 70, amb interpretacions de temes popularitzats per artistes com Neil Diamond, Elvis Presley i clàssics del rock and roll, entre d'altres. Així mateix ho explicava en una de les seves estades a Ràdio Cubelles, Xavier Andreu.
12: La veu principal, diguem, el que canta principalment les cançons sóc jo, però que tots els altres també canten alguna de les cançons i també, sobretot, fem veus en totes les cançons. O sigui que fem harmonies i també procurem que les cançons tinguin un so diferent del que és només la veu solista. Nosaltres, bé, com que la majoria dels components del grup doncs ja tenim també una edat, no? Hem agafat cançons bastant de la nostra època, dels anys 60, 70, són el que normalment fem. Llavors, doncs, igual fem versions dels Beatles, com podem fer versions de cançons de Neil Diamond, com de l'Elvis Presley, algun rock and roll també, bé, aquest tipus de música així.
9: La trajectòria del grup també està marcada per diversos canvis de nom. Inicialment, els seus integrants volien anomenar-se Xató, però van descartar aquesta opció perquè ja existia un grup d'havaneres amb aquest nom a Vilafranca. Posteriorment van adoptar el nom de Xató Vilanoví, que també van abandonar en considerar que el xató és un plat compartit per diverses poblacions. Finalment, des d'aproximadament fa un any, una mica més, la formació s'ha consolidat sota el nom de La Xatonada, amb el qual continua la seva activitat musical.
0: Cubelles es compromet amb l'observació d'aus com a aposta per renovar la Carta Europea de Turisme Sostenible. El municipi ha presentat un estudi sobre el turisme anomenat ornitològic a l'últim fòrum permanent reunit el 30 de juny passat. Ha estat concretament el 12è fòrum permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible, la que s'ha reunit en una trobada anual organitzada per la Diputació de Barcelona en el marc del programa dels Parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. En aquesta reunió, el municipi ha exposat el seu últim estudi sobre la viabilitat d'oferir un turisme dedicat a l'observació d'aus com una de les apostes de futur turística a Cubelles. L'estudi presentat destaca les opcions que té Cubelles per atraure aquest turisme molt concret i respectuós amb el medi ambient a través de l'ornitologia. El regidor de Turisme, Narcís Pineda, ha apuntat en una entrevista a Ràdio Cubelles que aquesta és la mena de visitant que els agradaria atraure.
13: Nosaltres no aspirem ni volem a un turisme massificat, sinó que volem un turisme de qualitat, i sabem que aquest turisme de qualitat és un turisme, doncs, que és sa, que respectarà el medi ambient, i això, doncs, és el que hem de treballar els dos, no? L'altre dia, això que deies, aquest fòrum, doncs, va anar el regidor de Medi Ambient i la tècnica de turisme, i bueno, saps? Vull dir, la campanya crec que és conjunta i que és el que hem d'intentar, de dir, atraure aquest turisme.
0: Els punts clau identificats són la desembocadura del riu Foix i també la futura zona de platja on hi havia la dàrsena de la tèrmica. En aquest darrer espai, l'acumulació de sorra que hi havia generat un ecosistema ric on s'aplegaven nombroses espècies d'aus normalment migratòries. A partir d'ara caldrà estudiar si la futura platja, quan estigui acabada, pot acabar reunint unes condicions naturals que donin continuïtat a tota la zona dunar i, per tant, també permeti atraure espècies d'aus que permetin també aquestes visites d'observació. La tècnica de turisme Irma Laborda ha explicat que aquestes accions que està duent a terme l'Ajuntament s'emmarquen també en el turisme de regeneració de natura, que serà el gran eix de promoció de turística de l'any 2027.
14: Així com l'any 2026 és l'any del turisme cultural, l'any 2027 serà l'any del turisme regeneratiu i turisme de natura. I llavors aquí, nosaltres com a Cubelles, doncs es van presentar moltes iniciatives i el fet de tenir la Carta Europea Turisme Sostenible, què ens dona? Doncs ens dona que podem entrar dintre de clubs de turisme de la Generalitat, estem catalogats, podem accedir a ajuts i subvencions, a part de que és que ens ho creiem molt, no?
0: Durant l'any també es programen sortides vinculades a aquestes accions, per exemple, per conèixer millor la desembocadura del riu Foix i també per anar a observar colònies d'aus com la de la Ballarol durant els mesos de maig i juny. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
15: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.
16: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
17: Hola, hola, hola. Tornem a estar aquí amb les ovelles negres.
18: Sí, ens trobem a la secció d'Alcohòlics Anònims, avui en companyia del Lluís, benvingut. I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai, al cap i a la fi.
16: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si de nit plou a Baicarca, el patriarca de les llúdrigues surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

My boy like. Sabia el que volia i no em calia ser evident que ho aconseguiria, baby, era evident. M'han fet allí volant que sembli un accident, però ni fet a mida hi ha un taüt on entri aquest talent. Crido i no sóc estrident, hàbil amb el pen. Penso massa ràpid per un món que va tan lent. Una dècada en el joc mentre altres van caient. Si parpadeix